0: I aquest és el moment en què Mishima ha aparegut en la festa de comiat de Pep Guardiola, la festa de comiat del Manchester City.
1: Sí, amb un Guardiola molt emocionat, han interpretat Tot torna a començar.
2: Els pins rojos i les cadeneres, els gats, les garces i els mussols, refilin a l'unisson una melodia.
0: Una festa de comiat en la qual doncs, tampoc hi van faltar un dels líders de Oasis, també Michael Jordan, que a través d'un vídeo doncs, va saludar a Pep Guardiola i li va dedicar els millors desitjos.
1: I al seu progenitor, amb 95 anys, que estava allà al camp.
0: També estava allà, al capdavant. Saludem a aquesta hora la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
3: Hola, com esteu? Què tal?
0: Què teniu avui el programa?
3: Doncs, òbviament, avui posarem la lupa al cas Zapatero, com no, que ara hem conegut el sumari, el desgranarem, veurem què hi tenim de nou. I volem posar el focus també en les famílies d'acollida. Ara mateix a Catalunya hi ha 8.900 nanos sota tutela de la Generalitat i el que demanen és que hi hagi més famílies d'acollida perquè no hagin d'estar en aquests centres. Nosaltres parlarem amb dues d'aquestes famílies per veure com són. I venen al Sopar de Cabra, ve el Gerard Quintana i el Josep Tió, conversarem amb ells a partir de les 10 tocades. Abans haurem fet el que us deia i haurem parlat també amb la Mariola Cubells, que ens actualitzi com tenim això del rosco del passapalabra, que en vam parlar la setmana passada.
0: Exacte.
3: I aquí ha quedat la cosa.
0: Tot un serial aquest també.
3: I el racó de pensar la Oye Sherman.
0: Doncs ben atents que estarem al programa, que vagi molt bé, Marina.
3: Gràcies.
0: I ja sabeu que a partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya, i l'Oi per Oi a la cadena Ser.
4: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1.000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
5: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és dimarts, és 26 de maig.
2: Els professors, professores, moltes vegades no estem preparats per certes característiques dels alumnes i necessitem algú que professionalment ens ajudi. La baixada de ràtios també alleugeria una mica aquest tema. No és el mateix que tinguem 30 alumnes per classe que en tinguem 22.
1: Són les demandes d'una part dels directors d'escoles i instituts públics de Catalunya que han signat un manifest en el que demanen més poder de decisió a l'hora de marcar l'estratègia que ha de permetre sortir de l'actual crisi educativa. Això avui ho expliquem, avui que reprenen també les negociacions entre els sindicats i el Departament d'Educació a les portes d'una nova vaga. Ara hi entrem, però abans, tres imprescindibles. I el primer d'ells, el trànsit.
3: Relarsa, especialistes en vidres, us ofereix la informació del trànsit.
1: Ferran Arandiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
4: Bon dia, doncs comencem la jornada amb fortes retencions als voltants de Barcelona. Precisament aquest col·lapse és per al que hem de tenir paciència. Tot i així, hem de destacar abans de tot una incidència, una avaria a la C-25 a l'altura d'Espinelves, que en direcció Lleida doncs talla un carril de circulació provocant poc menys d'un quilòmetre de lentitud. Aquest col·lapse que mencionàvem es dona sobretot en tot el nus de la Trinitat, que afecta de truc en tot el tram de les dues rondes de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
3: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
1: També paciència si sou usuaris de la R2 Nord o de la R11 perquè hi ha hagut un robatori de coure entre Granollers i Cardedeu i, a més, una incidència a Figueres. Tot plegat fa que els trens circulin amb mitja hora de retard. I el tercer imprescindible, el temps. Jordi Carbó, bon dia.
5: Bon dia. Una jornada més, el temps serà plenament estiuenc, amb sol i calor la major part d'hores. Si bé ara fa una mica de fresca, baixem lleugerament dels 20 graus a gran part de la ciutat de Barcelona, 18 a Tarragona, 16 a Lleida, 14 a Girona. La temperatura amb el sol que farà tot hora i en un dia radiant pujarà ràpidament. Màximes les més baixes arran de costa, tot i així a prop dels 30 graus. I el superarem al prelitoral, a l'interior i algunes valls del Pirineu. Màximes de fins a 34 graus a la Conca de Tremp, al Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre. A la tarda i fins a la nit, marinada de moderada a forta.
0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Més de la meitat dels directors d'escoles i instituts públics de Catalunya han signat un manifest. I en ell demanen al govern que la Generalitat i tots els grups parlamentaris, ells volen tenir veu i vot a l'hora de decidir quines plantilles fan falta als centres, quins recursos i quines estratègies educatives són les més adequades per remuntar l'actual crisi. Soledad Domínguez, bon dia.
6: Bon dia.
1: Els directors no se senten representats pels sindicats de mestres, comparteixen amb ells la petició de més recursos per l'escola inclusiva o també la petició de rebaixar el nombre d'alumnes per aula, però discrepen en temes cabdals com la configuració de les plantilles.
6: Els directors fan una crida urgent al govern, li demanen que abans que acabi aquest curs creï diferents grups de treball conjunts amb ells, dotats d'un pressupost específic i suficient per impulsar canvis en 6 grans àmbits, començant per l'escola inclusiva. No reneguen del sistema, però sí diuen que necessita recursos per garantir el benestar dels alumnes i també el seu aprenentatge. Santi Pubill és director a l'Institut Lledonosa de Lleida, Segundo Jiménez a l'escola Martí Pol de Lliçà d'Amunt.
2: Els professors, professores, moltes vegades no estem preparats per certes característiques dels alumnes i necessitem algú que professionalment ens ajudi.
7: Ràtio 20 a primària infantil, mantinguda, sense augments de ràtio, i ràtio 25 a secundària.
6: Els directors han fet arribar la seva carta a la consellera Niubó i a tots els grups parlamentaris perquè diuen tots s'han de comprometre a complir el que diu la LEC, que s'ha d'invertir el 6% del PIB en educació.
1: Són 1.343 els directors que han signat aquest document, però en poden ser més. Tot això quan avui es reprenen les negociacions entre el Departament d'Educació i els sindicats. Susana Ruiz, bon dia.
8: Bon dia, és la cinquena reunió ja a les portes d'una altra vaga a tot Catalunya, recordem-ho, prevista per demà. Mentrestant, el govern avui aprovarà una ampliació de les plantilles a les escoles i instituts públics. En concret, l'executiu donarà llum verda a la incorporació de gairebé 1.800 professionals extra que s'incorporaran als centres el pròxim 1 de setembre. La majoria de les noves contractacions seran de mestres i professors que sumen una mica més d'un miler. La xifra, però, és inferior a la que el govern havia ofert als sindicats en les negociacions que, insistim, encara estan obertes.
1: I el cap de setmana al llarg de la segona Pasqua ha estat tràgic a les carreteres. 5 persones han mort i 4 més han quedat ferides.
8: El col·lectiu que més preocupa el Servei Català de Trànsit és el dels motoristes, perquè 3 de les víctimes eren conductors de moto i ja sumen 20 dels 49 morts enguany en accidents.
1: Martí Oliver.
9: Hi ha més motoristes morts que el 2019, l'any que Trànsit fa servir de referència, quan fins al maig en van ser 17, i per frenar-ho, Trànsit ja té en marxa una triple estratègia. Vol fer més controls, des de principis d'any n'han fet uns 2.000, vol pintar marques especials per indicar la traçada en les carreteres on els motoristes fan més rutes, i també proposa fer més formacions.
10: Anirem a buscar els conductors majors de 55 anys especialment. Pensem que sempre som les mateixes persones que conduïm el mateix vehicle i bé, amb l'edat anem canviant en quant a habilitats.
9: Són declaracions del director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
1: I l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, reclama una millora de la connexió ferroviària entre Barcelona i el Vallès, perquè l'actual línia ja està, diu, al límit.
11: Doncs a les hores punta, el ferrocarril ja està saturat. Tu quan agafes el tren a Sant Cugat a primeríssima hora del matí per anar cap a Barcelona, ja venen plens de Terrassa o de Sabadell. Per tant, cal desdoblar un nou fil directe de Sant Cugat a Barcelona.
8: Són declaracions a l'equip Barcelona del Jordi Cartanyà. A Sant Cugat hi convergeixen les principals línies de ferrocarrils d'aquest tram i col·lapsen, diu l'alcalde, a la xarxa en hores punta.
1: I 3 ferits per arma blanca a Lloret. Un d'ells està ingressat greu al Trueta després d'acabar amb un ganivet clavat a l'esquena. Des de Ràdio Girona, Carles Couso.
12: L'han hagut d'operar 2 vegades a l'Hospital Josep Trueta, però segons fonts de l'hospital no estem per la seva vida. A un dels altres ferits li van haver de fer punts de sutura i la resta van ser atesos per contusions. A la baralla de la matinada de diumenge, però, hi van participar una 20ena de persones contra un grup de 5 joves. La policia local de Lloret ha detingut a un jove per un delicte de lesions i ara la unitat d'investigació dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació.
1: Són les 7:57.
13: Con Volotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros, ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
1: Arnau Montserrat, bon dia.
14: Bon dia, Gisela.
1: 9 catalans i 8 jugadors del Barça al Mundial.
14: I destaquen noms com Joan García, Marc Pubí o el davanter barceloní d'Osasuna, Víctor Muñoz. També Eric García, que no anava amb la selecció des del Mundial de Qatar. Els altres catalans, Lamine Yamal, Dani Olmo, Pau Cubarsí, David Raya de l'Arsenal i Marco Corella del Chelsea. Pel que fa a la resta de blaugranes, també hi aniran Pedri, Ferran Torres i Gavi. Que així celebrava la seva convocatòria. La premsa golejada mundial a l'esport 8-0. El Madrid no aporta cap jugador per primer cop. Aquests són els nostres poders, alas, o un acròstic amb tots els noms dels futbolistes de la llista per crear la frase, el Marca. Ganaremos el Mundial de Futbol.
1: I ahir, festa de comiat del City a Guardiola.
14: Una festa amb toc català. Mishima, que va interpretar Tot torna a començar. Festa de comiat amb antics i actuals jugadors, la seva família o figures com Chiqui o Manel Estiarte. Tots portant els 20 trofeus que ha guanyat en l'última dècada com a entrenador del conjunt de Manchester. D'altra banda, avui l'Espanyol presenta Monchi i reunió clau entre Laporta i Xavi Pascual pel futur del tècnic de Gavà.
1: Gràcies, Arnau.
14: Fins ara.
1: I a partir d'aquestes hores, ja ara que són pràcticament les 8, podeu seguir la informació a l'Hoy por Hoy amb l'Àngels Barceló i el José Luis Sastre.
15: El colesterol alto puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidar lo que comes, llevar una alimentación equilibrada y tomar un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol. Reconocido por la Fundación Española del Corazón.
16: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: nit, que t'hi jugues a Ser Catalunya fins a les dues del migdia. Tic-tac, tic-tac, compte enrere per Alexia Putellas. Anna Palet, què tal, com estàs?
1: Què tal? Bon dia, per dir alguna cosa, perquè ja estem tots pendents del futur de la capitana, d'Alexia Putellas, que podria anunciar ja oficialment la seva decisió de marxar del Barça en les pròximes hores. Recordem que demà l'equip juga l'últim partit de la temporada amb l'afició a casa, el Johan Cruyff contra la Reial Societat a les 7 de la tarda. Per tant, si vol que la gent sàpiga que estan veient l'últim partit d'Alexia vestint la samarreta del Barça, ho hauria de fer oficial abans de les 7 de la tarda, però com dic, pot ser qüestió d'hores aquest anunci. De fet, aquest matí Pere Romeu, el tècnic del Barça, davant dels mitjans, ja demanava que la gent no esperi a reconèixer Alexia com la llegenda que és i que si demà realment és aquest últim partit d'Alexia amb el Barça, que sí, que mereix un homenatge.
2: Jo no esperaré gaires anys més a reconèixer la gran futbolista que és. El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar per part de l'estaf, per part meva com a entrenador. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys, i això parla molt bé d'ella, parla molt bé de tota la gent que vivim envoltats d'ella i de que la volem ajudar, i que ella tingui la voluntat per poder-ho fer.
3: Agradaria que demà pogués tenir un bon homenatge en cas que marxi.
2: Evidentment, és una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
1: Es respirava bon ambient a l'entrenament d'aquest matí amb totes les futbolistes disponibles, amb cares d'haver celebrat molt aquesta quarta Champions i el pòquer de títols, i recordem que també estem pendents de l'anunci oficial que també Ona, Batlle i Mapi León deixaran el Barça a final de temporada.
0: Perquè Alexia té la possibilitat d'ampliar un any més el seu contracte amb el Barça, depèn d'ella.
1: Depèn d'ella, la decisió.
0: El que ens arriba des de fa temps és que medita seriosament marxar. L'input que tenim d'avui és que ho dirà en les properes hores.
1: Sí, que pot ser una qüestió d'hores que ja es publiqui aquest anunci oficial.
0: Perquè demà és l'últim partit a casa del Barça en aquesta temporada.
1: Sí, la temporada ja acaba aquesta setmana, al cap de setmana diumenge jugant fora, jugant a Madrid, per tant el darrer partit amb l'afició, el Johan Cruyff, és demà a les 7 de la tarda contra la Reial Societat.
0: Recordo, Flaqui, que quan vam entrevistar a Clàudia Pina ens va dir això.
4: Del món, és la meva referent en la que em porto fixant durant molts anys, sempre dic que l'Alexia és el Barça i el Barça és Alexia. Prengui la decisió que prengui, crec que s'haurà d'entendre si és que s'acaba anant, però bueno, jo sé que no hi ha ningú que tingui més ganes de poder guanyar dissabte, de portar el Barça al més a dalt possible. Ella sempre vol el millor pel club i ja prendrà la decisió que hagi de prendre ella, la seva família i els que l'envolten.
5: Ara el Barça és Alexia, Alexia és el Barça, clar, és que es fa molt difícil imaginar-se un Barça sense Alexia, si s'arribés a donar el cas, no?
4: Sí, la veritat que sí. Bueno, em recorda una mica com quan se'n va anar Messi, que em costava molt imaginar el Barça sense ell. Crec que Alexia és el mateix pel femení que Messi va ser pel masculí. I, bueno, ojalà segueixi molts anys més aquí amb nosaltres. Nosaltres, òbviament, volem jugar amb ella i el Barça, òbviament, també la necessita.
0: Això és el que deia Clàudia Pina quan la vam entrevistar la setmana passada, abans de la final de la Champions. Alexia va jugar, va ser important, va aconseguir un altre títol amb el club i em crida l'atenció aquesta frase, no?, que és molt potent. Alexia és el Barça és Alexia, i si se'n va, que estem a hores ja de que se certifiqui de manera oficial, posa l'adeu a l'alçada del de Messi, és a dir, Alexia és el femení, el que Messi ha estat el masculí.
6: Sí, és que al final el Barça triomfant porta o té la cara d'Alexia com a principal reclam. És veritat que després han aparegut i s'han sumat altres jugadors que han estat capdals, cas d'Aitana, que ha col·leccionat també pilotes d'or, però Alexia és una miqueta el que resumeix tot, no? El creixement, com partint des de baix vas sumant fins a pujar a dalt de tot. I a part, ostres, és veritat que és un comiat que et deixa una mica orfe, perquè és que Alexia està a nivell pilota d'or. No és que marxi perquè ja el, per qüestions d'edat o físiques estigui baixant pistonada o baixant el nivell. No, és que la temporada que ha fet és la converteix en una de les grans candidates, sinó la principal candidata a guanyar la pilota d'or.
0: Perquè té 32 anys, entenc que encara vol allargar la seva carrera en una lliga potent, no marxar, diguem-ne, a algun altre lloc exòtic. Ha tingut ofertes d'Estats Units... També en va tenir el seu dia interès d'Aràbia Saudita i el més possible és que se'n vagi a Anglaterra?
1: Sí, Anglaterra és el país que més fort ha apostat per Alexia. La veritat que la Lliga Anglesa és un gran reclam per les futbolistes perquè tant Mapi com Ona marxaran també cap a la Lliga Anglesa. Per tant, la fuga de talent és la que és d'Espanya cap a Anglaterra i recordem que Alexia el mes de setembre va rebre una oferta molt potent del PSG per marxar a la Lliga Francesa, un PSG que estava disposat tant a pagar la seva clàusula de rescissió com a triplicar-li el salari. I tot i així, Alexia, després de parlar-ho amb el club, sabent que marxar el mes de setembre, ja pràcticament amb el mercat a punt de tancar, anava a ser un gran trasbals, va decidir que acabaria aquesta temporada al Barça i tot i que és una decisió difícil, una decisió molt emocional també per una futbolista que porta 14 temporades al primer equip del Barça, en el seu cap sí que està a tancar aquesta etapa.
0: Demà és l'últim partit del Barça a casa aquesta temporada, servirà de comiat per Alexia Putellas, sí, confirma en les properes hores que deixa el club. Estem pendents d'aquest anunci al Que t'hi jugues. Avui ha vingut l'Àlex del Mas per fer una anàlisi de la temporada del Barça de futbol masculí, però com que sé que t'agrada molt també veure el Barça de futbol femení, et pregunto, a l'alçada de Messi es pot posar l'impacte d'Alexia al femení?
7: No ho sé, si a l'alçada de Messi em sembla un punt exagerat, però sí a prop. Sí, a prop. Jo crec que ella ha viscut tota la transformació d'aquest Barça femení, no? aquest creixement a poc a poc, i ella ha estat estructural en tots els Barças. Fixa't que jo crec que aquesta temporada és el Barça tàcticament més ric de la història. No? És a dir, Pere Romeu ha sabut donar-li una volta, no? Després de Lluís Cortés va venir Giraldez i li va donar certs matisos. Pere Romeu, que va ser molt discutit a l'inici de la temporada passada, li ha donat un matís tàctic que ha fet créixer amb moltes migcampistes. A l'Arsa l'hem vist jugar moltes vegades aquesta temporada, amb quatre migcampistes o amb Pina venint des de dalt al mig, i això ha favorit Alexia. Alexia té alguna cosa diferent a totes les altres futbolistes. Té una aura especial, sempre apareix en els partits importants, té aquesta capacitat de lideratge. Per tant, és impossible parlar del creixement d'aquest Barça femení sense Alexia. Potser el nivell de... És que Messi és tan gros que a mi em costa posar-lo al nivell de Messi, eh? Però, sens dubte, el Barça femení és la figura
6: sí,
7: més important que ha
6: hagut. Cadascú en el seu context, jo crec que sí, que la comparació pot ser vàlida. O sigui, no estem dient que Alexia sigui millor que Messi o que Messi sigui... No, estem parlant que en el context del Barça masculí Messi és la figura capdalt. Doncs en aquest sentit, a mi la comparació que adreçava la Clàudia Pina em sembla... encertades, i em sembla que es pot justificar que en el context del Barça femení Alexia és la Messi del Barça femení.
0: És a dir, que quan s'anunciï que se'n va, hi haurà gent que plorarà.
1: I tant. Home, i tant. I dins del vestidor serà un cop dur, perquè no només la seva figura és important a la gespa, sinó que és una futbolista que s'ha esforçat molt sempre per fer grup, és una futbolista molt respectada per totes les seves companyes, i a nivell de vestidor la seva sortida serà un cop difícil.
0: Pendents d'aquest anunci, també pendents de saber quan són oficialment les eleccions a la presidència del Real Madrid. Ja fa dies que l'Anton Meana ens diu que apunten, i pràcticament segur, seran el 7 de juny, diumenge. Anton Meana, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Buen día, ¿cómo estáis?
0: ¿Cuándo lo sabremos oficialmente?
8: Hoy la Comisión Electoral va a hacer oficial la fecha. Está previsto, como digo, que sea en el día 7, pero no es oficial. Lo hemos explicado ya en este programa un par de veces. En el Madrid pone que tiene que ser en los 15 días posteriores a la confirmación de las candidaturas. Por tanto, no tiene que ser obligatoriamente a los 15 días, es dentro de los 15. Los 15 se cumplen un martes 9 de junio. Todo invita a pensar que se va a votar el domingo 7 en Valdebebas, porque el estadio del Real Madrid va a albergar el día 8 de junio, lunes, la misa del Papa, de Santidad del Papa, y por ese motivo no parece lógico que el día anterior haya miles de madridistas votando en el estadio. Hemos conocido que mañana a las 7 de la tarde en el Hotel Meliá Castilla de Madrid va a presentar su candidatura Florentino Pérez. Ha convocado mañana a los medios de comunicación a las 7 de la tarde a un acto para explicar su proyecto. Y mañana por la mañana, en teoría en tiempo de Que t'hi jugues, a eso de las 12 y media, Enrique Riquelme va a presentar lo que él le ha llamado la mayor transformación en la historia del club para el socio en los últimos 120 años.
0: ¿A qué se refiere con esto?
8: Pues no tengo ni idea, la verdad.
9: Y una pregunta, Antón, ¿qué significa candidatura?
8: Nos imaginamos qué candidatura es, el proyecto, la gente que lleva Florentino y en caso de que gane su libro de estilo, mucha historia por hacer para los próximos años.
0: ¿Mañana Florentino anunciará que si es presidente ficha a Mourinho?
8: Pues la verdad que podría hacerlo. Yo creo que sí, creo que mañana le van a preguntar. Entonces sí, yo me imagino que sí.
0: Ayer explicaste en El Larguero que la cláusula de Mourinho supera los 10 millones de euros. Hoy en el AS hemos leído que a partir de mañana la cláusula pasa de 7 a 15 millones de euros.
8: Sí, hay bastante secretismo con el tema. Nosotros estamos trabajando con compañeros de Abola para contrastar información Madrid-Lisboa, Lisboa-Madrid. Y no queda muy claro. Hay quien decía que costaba la cláusula 3 millones de euros, fue lo primero que se dijo, barra se vendió. Ahora parece que era de 7. Estaba claro que era hasta un día, que termina hoy, por tanto, la cláusula es mayor. Hay prensa portuguesa que dice que el Benfica dice que ronda los 10 millones de euros. He leído también en AS, que tiene buena información, Marco Ruiz, aparte siempre con fuentes yo creo que buenas de Gestifute, que estaría más cerca de los 15. Lo bueno para la verdad es que el Benfica, al salir en bolsa, acaba sabiendo lo que pagan los equipos por sus jugadores. Pero lo que es evidente es que la convocatoria de elecciones hace que el Madrid tenga que pagar más por Mourinho de lo que iba a pagar hace unas semanas.
0: Me sería 1 millón de euros. Es una pasta, ¿eh?
9: Es una pasta.
8: Es una pasta, sí, sí. Es una pasta. Ya, recuerda que el Madrid pagó 10 millones de euros, por ejemplo, para que Alexander-Arnold jugara los partidos del Mundial de Clubes. Que estamos hablando con mucha ligereza de que el Madrid suelta 10 millones de euros como si fuera calderilla. Y en una operación en la que, evidentemente, el Benfica, que contaba con Mourinho y que le hizo una oferta de renovación, dentro de que tampoco va a poner el grito en el cielo, no te lo va a poner fácil, porque una cosa que se había especulado es que el Madrid comunicara, o mejor dicho, Mourinho comunicara al Benfica: ejecuto esta cláusula, voy a salir, pero el pago no se hiciera hasta la semana que viene. Pero claro, es que los del Benfica tampoco son tontos. Dicen, no, si vas a salir hoy, pagas hoy. Y si no, la cláusula se mantiene y es más caro que vengas, que te vayas a Madrid la semana que viene que esta.
9: És un preu elevat, i més per pagar-lo, crec, per Mourinho. Diguéssim que l'estàs pagant per un dels entrenadors top d'aquest moment.
10: Què estàs dient?
9: L'estàs pagant per Mourinho. Perdona? Amb tots els respectes,
10: José. Perdona?
9: Però,
10: que no és...
9: Que amb tots els respectes, però que...
10: Que jo no... Mucho respeto, te estoy viendo.
9: Pagar aquesta pasta per tu a dia d'avui, em sembla...
10: Estàs hablando de Lluís Tlaqué? Parece que estàs hablando de José María García.
9: Escolta, deixa'm fer-li una pregunta. Anton, tu creus que Florentino s'esperava... entrar en este escenario electoral y contaba que realmente las pudiesen arribar a celebrar elecciones?
8: Sí, él sabía, ¿sí?, que esa posibilidad existía. También planteaba que no llegara a tiempo, pero por lo que estamos sondeando de gente del club, no directamente con Florentino, estaban los dos escenarios: el escenario de no se presenta nadie, aquí estoy yo, reelegido por aclamación, pero también el reto de aplastarle en las urnas. Y de silenciarle y de decirle al madridismo: estos que se quieren presentar, los niños que van a las eléctricas a pedir avales, pues mira, 95-5, 90-10, aplastado, no existe, no sé quién es. Era otra estrategia, una forma de silenciarte, sí, sí, es ganarte y aplastarte en las urnas. Evidentemente, quiero decir, esto es una campaña electoral con todas las de la ley, es decir, con mensajes velados de un lado al otro, con entrevistas, con intervenciones, con promesas, pero un Florentino que está, eso, haciendo campaña para ganar. Que esto no es que Florentino piense que sin bajarse del autobús gana las elecciones. Florentino no quiere ganar las elecciones, quiere ganar, y quiere ganar muy bien a Enrique Riquelme. Y apartarle de la carrera durante mucho tiempo. Y el domingo lo decíamos en El Canalla: yo es que no creo en esas cosas de me presento ahora para ganar en 4 años. Tú, si puedes, Riquelme, gana estas elecciones. No, sí, sí. Es que en 4 años no sabemos, igual eres Víctor Font en 4 años.
10: Igual no hay.
8: Claro, no, pero aparte de eso, quiero decir que es muy difícil, que es que no sabemos los tiempos ni quién se va a presentar. Entonces, él ayer anuncia en el ABC que tiene 2 fichajes, sí, muy potentes cerrados. Aquí en Madrid no se lo cree nadie. O sea, consideramos que es una cortina de humo que se ve desde muy lejos.
0: Pero él ha dicho que los anunciará en época electoral,
8: bueno,
0: ¿no?
8: No. ¿Ah, que no? A lo mejor los anuncia.
6: Ah, vale.
8: Que a lo mejor los anuncia. La recomendación de cualquier experto electoral es que si puede los anuncie antes de perder las elecciones, que si puede antes diga que los tiene, y luego está pegando pequeños pellizcos nada más. Que si la cola para los bocadillos en el estadio, que si hay poco espacio en los asientos en el Bernabéu con la reforma. Yo creo que el madridismo, que hay un sector que tiene ganas de escuchar qué es lo que viene, y con un sector, para mí no mayoritario, pero sí significativo, que pone en cuestión la última gestión de Florentino, sobre todo últimas dos temporadas, y que no quedó muy contento con la rueda de prensa del presidente hace unos días, creo que le exige un poco más a Enrique Riquelme. Y creo que ahora mismo Enrique Riquelme ahora mismo no tiene nada.
0: ¿Debate va a haber?
8: Yo creo que no lo va a haber.
0: Pero es muy grave, ¿no? Que en unas elecciones democráticas no haya ningún debate electoral.
8: No, o sea, a mí no me lo parece. Yo creo que si no te interesa, no tienes por qué hacerlo. Y yo creo que a Florentino no le interesa. Dicho lo cual, a lo mejor hacen uno y me estoy equivocando, ¿eh? Pero yo, si fuera Florentino, no debatiría.
0: Pero como tendría que ser una obligación, al menos algún debate, ¿no? Per, bueno, contraposar ideas y que la gente pugui veure com es Mou ni altre, ¿no?
8: Louzán no debatió con Gomar, por ejemplo, en las últimas elecciones.
0: Pero es que asumimos con una naturalidad cosas que no son normales. Y hauria d'haver debats a les eleccions.
6: Absolutament, sí. Sí, sí. Potser estem mal acostumats nosaltres aquí, però vamos, em sembla que és de salut democràtica contraposar idees, bàsicament perquè el que va votar sàpiga què vota
0: amb, i també per veure detalls, i els candidats com es mouen el cos a cos, no?
6: I per veure com
0: confronten opinions.
6: Sí, sí.
8: Dicho lo cual, esto no lo he hablado con la candidatura de Florentino, y a lo mejor hay un cara a cara, y como repito, estoy metiendo la pata en el que te yuga será por la mañana. Uh-huh. Pero yo creo que a Florentino no necesita un cara a cara, y creo que Riquelme lo demanda porque es la única opción que él puede ver de intentar herir al presidente del Real Madrid con argumentos electorales, ¿eh? No estoy hablando de juego subterráneo, pero me sorprendería mucho, y si hay uno y no más, la verdad. Esto no va a haber primera y segunda vuelta, conociendo eso como tiene planificada la semana y los anuncios Florentino Pérez.
0: Antón, un abrazo.
8: Otro para vosotros,
0: chao. Que vaya bien, pendents, de que es faci oficial que les eleccions a la presidència del Madrid són el diumenge 7 de juny, 12:25. Endrecem l'actualitat i amb l'Àlex Delmas analitzem la temporada del Barça, que ens ha preparat una del Masterclass. Flaqui, que fliparàs.
11: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
6: Comencem parlant de l'Espanyol, perquè avui arrenca allà l'era Monchi. Elena de Diego, què tal? Bon dia.
12: En poc menys d'una hora arrenca la presentació del nou director general esportiu, amb la presència del president i propietari del club, Alan Pace. Coneixerem quina idea té per l'Espanyol i com pensa reforçar una plantilla que ve de patir les dues últimes temporades per salvar-se. Però el primer gran interrogant que haurà de resoldre Monchi és si compta o no amb el tècnic Manolo González per la propera temporada. Tot apunta a que seguirà Manolo, que té un any més de contracte.
0: Escoltarem Monchi en directe a partir de la una, el que t'hi jugues.
6: Estàs nerviós, Manolo, o no?
13: Jo estic... Bueno, no ho sé. La veritat, si em deixen seguir, sigo. Però que me lo diguen ja.
0: Home, suposo que avui Monchi explicarà clarament qui serà l'entrenador de l'Espanyol en la no. temporada, no? El seu projecte.
13: O farà un Lolailo, jo què sé.
0: Un Lolailo. Per cert, l'Helena de Diego avui va a la roda de premsa de Monchi per preguntar en directe el que t'hi jugues. Això vol dir que a la producció l'hem hagut de substituir.
6: Sí.
0: Hi ha l'Adrià Soldevila.
6: Però que no ha parlat avui.
0: Hi ha l'Adrià Soldevila, que no ha parlat. Perquè està enfonsat. Ahir us ho vam explicar, però no hem aprofundit en el tema. No hem aprofundit en el tema. Aviam, Solde, explica-li a la nostra audiència què t'ha passat aquest cap de setmana. Per si ahir algú no estava atent al que t'hi jugues, què t'ha passat aquest cap de setmana? Mira, a qui t'has carregat aquest cap de setmana?
14: M'he carregat a Massimiliano Allegri, que era el primer objectiu que tenia des de que el van nomenar entrenador del Milan.
6: Ostres.
14: El primer objectiu era carregar-me a Massimiliano Allegri.
0: No t'ha agradat mai, no t'ha agradat mai.
14: És que és insuportable veure aquest futbol, insuportable. Et vols treure la pena.
0: Sí, posem en context els oients, eh? Ja sabeu que l'Adrià Soldevila és soci del Milan, sí. Que viatja quan pot cap allà a veure partits i que es gafe, no?
6: Bueno, va trencar la mala dinàmica.
0: No, la va trencar ell, la va trencar la Mireia.
6: Ah, és veritat.
0: La va trencar,
14: sí,
0: la Mireia.
14: Però he anat amb la Mireia, també,
0: Ja, però clar, és que el poder de la Mireia arriba fins on, clar, saps? O sigui, clar, contra tu és difícil.
14: lluitar.
9: Però és a dir, el dia que el Milan jugava a entrar en Champions va decidir que era una bona idea anar-lo a veure.
14: Claro, ell es va créixer, perquè com que després de 14 vegades el Milan va guanyar-ne una, o sigui, de 15 n'havia guanyat una, va decidir que quan es jugava entrar a la Champions el Milan aniria a veure la San Siro. I què ha passat, Sol de Milan?
15: Doncs que contra un equip que no jugava res, que era el Cagliari, va perdre 1-2.
14: I s'ha quedat fora de la Champions.
15: Pues que el minut 2 guanyàvem 1-0, eh? El minut 2, eh? I dic, va, ens hi fotrem 7.
10: No, però saps quan no? Al final, a l'90 ja no guanyàveu.
15: No, va haver-hi una bronca important a San Siro, eh? Perquè
14: és molt greu. El Milan fora de la Champions,
9: sí,
14: eh?
9: Sí,
14: és molt greu.
9: L'històric com el Milan.
15: Què vol que voleu més que us expliqui? No, que s'ha encarregat Allegri, que jo estic content per això. Ja està bé.
14: I va haver molta bronca, San Siro?
15: Moltíssima. Crits de jugadors aneu a treballar, en italià, evidentment. Crits contra Allegri, crits contra Fofana, crits contra Leao, contra molts jugadors, vaja, va ser un desastre important. Contra mi també n'hi va haver algun.
14: Ai, doncs avui el tenim a la producció, el Sol, de després de carregar-se Allegri, de que el Milan s'hagi quedat fora de la propera Champions, per culpa del gafe de Sol de Vila, està aquí a la producció, espero que la ràdio funcioni correctament.
9: Vinga, recuperem sintonia de notícies. Martí Juncà, com estàs? El Rayo Vallecano ja és a Leipzig per disputar demà la final de la Conference League.
16: El conjunt madrileny jugarà demà la seva primera final europea contra el Crystal Palace. D'això n'ha parlat Martín Presa, president del Rayo, al Larguero, dient que és una oportunitat irrepetible.
17: Estàs, sabiendo que estamos ante una oportunidad única. Por lógica irrepetible, trabajaremos mucho para que podamos volver a repetir el estar en una final. Y siendo algo tan inusual, tan raro, pues tenemos que intentar aprovecharlo, porque a ver cuándo vuelve a presentarse una oportunidad así ante nuestros ojos.
16: Abans, però aquest vespre, jornada de la Lliga F amb un Badalona-Real Madrid a les 7 de la tarda.
9: En bàsquet, Xavi Seixó, bon dia.
18: Bon dia.
9: Avui es reprèn aquell partit que es va suspendre entre la Penya i Unicaja.
18: Sí, a les 8 del vespre començarà l'Olímpic de Badalona la segona part del Penya-Unicaja, que es va ajornar, recordem, per l'haver-hi el marcador. El resultat és de 53-33 per la Penya. L'ACB ha confirmat que la pròxima edició de la Supercopa ACB es jugarà a Badalona els dies 19 i 20 de setembre. Mentretant, per avui s'espera la reunió a la porta Xavi Pasqual per decidir el futur de la banqueta del Palau. Al marge d'Ivon Navarro i Espanulis també són a Cel Cobradovic en cas de que Pasqual marxi. I a la NBA, 27 anys després, els Knicks de Nova York s'han classificat per la final. A l'altra semifinal, Oklahoma i San Antonio estan empatats a 2.
14: Has dit que és una Obradovic, sí, si Xavi Pasqual marxa?
18: És un dels que sona, també. Sí, sí. Obradovic, el mes que ve, ha de decidir, ha dit ell mateix, digo, me voy a reunir conmigo mismo para decidir si es retira o si té un projecte que li faci patxoca i continuï almenys un any més. Això ho decidirà el mes que ve. Però, clar, jo crec que seria d'impacte si marxa Xavi Pasqual que vingui a ser el cobrador. I tant, al Palau. Seria molt bo. I està a la quiniela.
14: I el futur de Xavi Pasqual es decideix avui o encara s'allargarà uns dies més?
18: Bueno, avui per dinar, després de l'entrenament que deu haver acabat ara fa uns minuts del Barça, han quedat per dinar, Pasqual i Laporta.
19: No.
18: I en principi, tot i que la decisió està presa...
19: El farem és el dinar i prou,
18: Dinar i prou.
19: Dinar i gràcies. Dinar.
18: Uns cubatilles, després, i ja està.
19: Macarrons. I donaré un tàper de macarrons i diré, cap a casa.
18: Sí, sí, el tema està així en aquest moment,
19: Macarrons. Ja volem. Ben bons. Macarrons!
9: Hey. I encara... Encara en bàsquet parlem de Leopards Lleida, que té nou patrocinador i canviarà de nom la propera temporada, Ser Chaves.
20: El Club Lleidatà passarà a dir-se Ilerna Lleida a partir de l'1 de juliol. El centre de formació professional, nascut a Lleida i amb implantació arreu del territori i cobertura estatal, s'incorpora així al projecte del Força Lleida amb un acord per 3 temporades ampliables. Des del club destaca

0: Ser Chaves,
1: Ser Chaves.
0: Amb les seves informacions. Tanquem amb tenis a Roland Garros, debut i victòria de Rafa Joder.
2: Pallissa del madrileny en Kovacevic i jugarà demà contra Duckworth. Aquest vespre debut a Sineri. Tanquem amb l'Hockey Lliga, avui que es decideixen les semifinals pel títol amb un Barça-Noia, Igualada, Voltregà i Calafell-Reus.
3: Per cert, podem anunciar, no, que no sé. Martí Juncà continua amb nosaltres a l'estiu, no?
2: Ja ho hem fet. Ara hem firmat.
3: Va fer unes proves d'accés a l'estiu que van impressionar Jordi Martí fins al punt d'assegurar-nos que va treure millor nota de la que hauríem tret tots nosaltres.
2: Sembla que m'ho he guanyat, doncs.
3: Va sortir absolutament impactat pel nivell cultural de Martí Juncà.
4: No, o de la capacitat d'estudi.
0: La tradició és que es porta unes pastetes, sí, una cosa per celebrar-ho.
2: A final de setmana puc portar...
0: No, a final de setmana no va bé.
2: No va bé?
0: O dijous o ja dilluns.
5: No, divendres és un molt bon dia.
0: No,
2: divendres, clar. Divendres és un molt bon dia. Si gasto menys diners.
0: Això és veritat.
3: És un tio espavilat, el Martí. Ja us ho he dit des del primer dia.
2: Després de les cerveses.
0: Després de l'informe que va bé.
5: Ai, divendres. No vindràs, Flaqui?
0: Divendres seré al programa, però des de la llunyania.
5: Els carquillolis?
0: Per vostè.
5: Portaràs carquillolis? Portaràs mistela?
2: Els enviaré per fax.
0: Per fax?
5: Ostres. Els enviaré per fax. Que rebràs, eh?
0: Ja estaríem, eh? El quiosc
3: del Marcos. Saps què passa, Flaqui? Que hem d'allargar una mica, perquè teníem una entrevista pactada que s'ha de posposar per indisposició del protagonista.
0: Gastroenteritis.
3: Gastroenteritis, sí.
0: S'ha quedat al gimnàs.
3: Deixarem això així. Mantindrem a la persona en l'anonimat fins que confirmem el motiu exacte d'aquesta indisposició i llavors ja decidirem si som més o menys durs en antena.
0: Si és aquest el motiu, també és comprensible.
3: És comprensible, sí. És comprensible. Marcos López, va.
0: Hola, Marcos.
6: Hola, sí que... Hola, Flaqui, muy buenos días. Bon la dia. Salida de Mourinho le puede dar 15 millones de euros al Benfica. Explica el diario portugués Récord. En torno al futuro del próximo entrenador, o eso dicen, que debe ser del Real Madrid. Las elecciones en el Bernabéu retrasan el anuncio del fichaje de Special One, escribe Walter Márquez, indicando que este anuncio de la contratación debería haberse hecho hoy, donde todavía la cláusula de salida quedaba fijada en 7 millones de euros. Pero pasada esta fecha, expirado ya el plazo de 10 días entre técnico y Benfica, ese precio aumenta al doble. Le tocará, por lo tanto, a Florentino, si gana estas elecciones, negociar una rebaja, porque no hay entrenador por el que no pague dinero. Para sacar a Xavi Alonso del Leverkusen necesitó pagar 8 millones de euros y le duró 8 meses. Ahora también deberá pagar por Mou.
7: Va, cosetes del Mundial. Cosetes del Mundial, així que al Flaqui li agradaran també.
0: Vinga, va.
7: La moda de vestir amb samarretes de clubs o seleccions combinada amb roba casual cada vegada s'imposa més.
3: Jo sóc un d'ells.
7: A veure
0: què dius.
7: Block call, el denominat block call.
0: Ah, sí, així, això?
7: Sí, això l'Helena m'ha dit com ho havia de pronunciar.
0: Ah, sí?
7: Block call, majoritàriament amb samarretes vintage. Bueno, doncs JD Sports ha fet un estudi a partir de les dades de Google, eBay i TikTok per saber les 15 samarretes més populars del Mundial 2026.
0: A
7: dia d'avui, la més popular és la de Brasil, amb una puntuació de 96,8, seguida de Portugal, amb 92,7, sorprèn la tercera posició del Japó, amb 90,5, quarta posició per l'Argentina, amb 86,4, i cinquena per Espanya, amb 85,1. Altres samarretes europees, setena Alemanya, desena França, onzena, per exemple, Itàlia. Per marques, entre els 5 primers, una de Nike, una de Puma i 3 d'Adidas. Segons com vagi el Mundial, això pot canviar.
3: Però són les samarretes de les seleccions actuals.
7: Actuals, sí, actuals. Sí. Tot i que sigui pel bloc core aquest...
3: Perquè les vintage, que s'han posat molt de moda, suposo que guanyarà la d'Argentina de Maradona,
7: sí,
3: la de Brasil de Ronaldinho, aquestes són les que jo veig més.
5: És que són xules.
3: Sí. La de Holanda de Ruud Gullit.
0: També. I la del 74, també, fins i tot.
3: La de Cruyff. Se'n veuen, eh?
0: Sí que se'n veuen, sí.
7: La moda aquesta...
0: Com es diu això?
7: El bloc core.
0: Bloc core.
7: Sí, bloc core.
3: Va, el que t'hi jugues s'escolta i també es veu.
0: Sí. Que riu, l'Àlex.
8: Encara no ets de la família
0: del
8: que jugues? Segueix-nos a...
9: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
1: Arroba aquest i juguen.
3: Descarregueu l'aplicació, per a telèfons mòbils de la cadena SER, que és gratuïta, i allà teniu tot el contingut de la casa.
0: M'envio un missatge a Sierra Chávez, que em disculpa per haver-li dit Sierra Chávez. Diu que una vegada va entrar en una emissora de la

0: cadena SER, no
1: és històric el GAC.
0: I el, com que vam passar el telèfon al company de la ciutat on havia d'entrar a fer la prèvia, i en el telèfon el contacte sortia Asier Becari, li va donar pas com Asier Becari, què tal, muy buenas.
2: Que grande.
3: Radio Valladolid. Va
0: ser. Ah, mira, igual ha fallat el sí,
2: Becari senyal.
1: El que hem de descobrir és qui va enviar el contacte d'aquesta manera sense dir res, saps? Perquè, clar...
0: Asier Becari, què tal, muy buenas. Hola, Núria, què tal?
1: Vaig a dir que he comprovat Saissó, el sí. toc que deies del Flaqui, i jo crec que està bastant al límit, el podríem acceptar.
3: Sí, com a toc, com a toc.
1: Sí, jo crec que sí.
2: Diu Sergi Chávez.
1: Està una mica al límit, a veure, si tu mires amb lupa segurament diu així, però...
3: Sí, sí, sí. Sergi Chávez.
1: Mira, sí que ara fareu balanç de la temporada amb l'Àlex i he aprofitat per demanar una mica a la gent quina nota posa aquesta temporada del Barça. Excel·lent, notable, aprovat, suspès. Doncs un 80% es decanta pel notable, un 14% per l'excel·lent, hi ha un 5% que suspèn la temporada del Barça i només un 2% un aprovat, però ja veieu que majoritàriament la nota és d'un aprovat aquesta temporada del Barça.
2: Missatges al 606-32-72-11.
4: Com el que ens envia la Núria, que ho mira tot.
5: Bon dia. Que gran el Jordi fent la figuració de despatx en despatx del Luis de la Fuente per la convocatòria de la selecció. Ha sigut boníssim, però boníssim. He rigut molt. Gran Jordi, gran.
2: Que sí, és el que comentàvem al principi del que t'hi jugués.
0: Ha sigut bon.
2: És tremendo.
4: Estan preciós.
2: Tremendo. Va, missatges al 606-32-72-11. 12:38.
6: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Plaquer.
7: Jo m'hagués emportat a Gonzalo, a mi Gonzalo m'encanta, em sona un tros de davanter, i per tenir com a recurs, jo me l'hagués emportat a més que a Borja Iglesias, no me n'amago.
3: Si esto Javier se resume con una frase...
7: Javier.
3: Bruno.
7: Vale.
3: Creo que fue Kafka quien dijo...
7: ¿Kafka?
3: Guste más o guste menos... Aquí mandan mis huevos morenos.
6: ¿Qué te subes?
7: ¿Sabes que era del tío Faza?
3: Del tío Kafka.
2: El tío Kafka
0: es malo.
3: Molt encertat, efectivamente.
2: Ai... Àlex, quina nota li poses tu al Barça aquesta temporada?
8: Jo estic amb l'audiència. Per mi és un notable, clarament. Jo no arribo a l'excel·lent, perquè crec que el Barça ha tingut pics de temporada on ha tingut coses a millorar, però em sembla una temporada molt rodona. Jo d'entrada et diré un titular. Jo crec que el Barça d'aquesta temporada, la segona temporada de Flick, no ha tingut pics tan bons com el de la primera, però en canvi està millor. Ho vaig un dia, eh? A mi em sembla que aquesta temporada el Barça és millor equip que la primera temporada de Flick.
2: De fet, a la del Masterclass, l'Àlex Delmas ha apuntat com a coses positives tres aspectes,
8: sí,
2: i només dos aspectes clarament a millorar. Anem per parts. Primer, Àlex, comencem la del Masterclass pels punts positius que hi veus aquesta temporada. El primer és la voluntat per evolucionar el joc.
8: Sí, sí. Per mi el primer punt positiu i el més important, hem vist un Barça, sobretot ha estat accentuat això després de la baixa de Lamine Yamal, que ha intentat controlar una mica més el joc. El Barça de Flick havia arribat aquí amb aquesta verticalitat, aquest punt de ritme alt, que crec que li convé molt al futbol modern, però moltes vegades s'havia passat d'això, no? I aquesta temporada hem vist aquest intent d'evolució cap a on Flick vol portar l'equip. De fet, el Barça d'aquesta temporada acaba amb 622 passades de mitjana per partit, que són 25 passades més que el de la temporada passada, i acaba gairebé amb un 2% més de fiabilitat de passada que el de la temporada passada. Són dades que irrefutablement diuen que Flick vol portar l'equip cap aquí.
2: Això vol dir que el Barça, diguem-ne, ha transitat una mica cap a un futbol no tan vertical ni vertiginós com el de la temporada anterior.
8: Correcte, sí, sí. Que aquesta és la voluntat. Que aquesta, és a dir, sempre hem parlat de que els equips guanyadors, dominadors, són aquells que troben un equilibri perfecte entre fer mal al rival, però també controlar i dominar el joc. Crec que al Barça li falta un puntet per arribar a aquest equilibri i Flick ho vol encaminar cap aquí.
2: Per tant, les dades demostren que el Barça ha evolucionat el seu joc.
8: Sí.
2: I és més eficaç en els atacs ràpids, què vol dir això?
8: Sí, mira, el Barça ha canviat la manera de pressionar, sobretot a l'alt, n'hem parlat molts programes aquí, és a dir, l'any passat amb Lewandowski a titular, el que feia el Barça la pressió alta era anava amb els dos extrems i Lewandowski el posava al mig del camp. Aquest any, com que ha sigut més titular Ferran que Lewandowski, hem anat amb tres a dalt, és a dir, emparellar-se l'home, i el Barça ha baixat una mica en les recuperacions altes, ¿vale? Ha baixat una mica el rati. Però, en canvi, com que tenia més jugadors per davant de pilota, ha fet més gols cada vegada que ha recuperat. I això és una dada, eh? És a dir, el 12,5% dels gols del Barça han vingut en atac ràpid després de recuperació alta. I només, de mitjana, només ha necessitat 1,8 passades per fer gol després de recuperació. Això com a mitjana, que és l'equip que més eficaç ha estat de
2: la Lliga. Això és recuperar, rematar i gols.
8: Sí, marcades, tenim moltes. Si agafeu, per exemple, el partit del Villarreal, on aquella recuperació de Fermín ràpidament a Lamine i gol, i precisament Fermín i Lamine han estat els dos jugadors que millor han interpretat això.
2: Lamine també. Fermín és evident, sí. Lamine també.
8: Sí, perquè moltes vegades és qui ha fet aquesta passada després de recuperar l'ha fet cap a un company o qui ha rebut la passada per finalitzar.
2: I destaques també el creixement de molts jugadors a nivell individual.
8: Sí, per mi és la gran notícia en clau individual d'aquest Barça, no? És a dir, Gerard Martín és una evidència, Eric ha gairebé duplicat els minuts, Gerard Martín gairebé els ha triplicat. Jo crec que la versió de Lamine ha arribat a l'últim graó que li falta per ser el jugador desequilibrant, i també Fermín. Crec que la temporada passada vam veure un Fermín ja molt bo, però és que ara estem amb un Fermín encara més expansiu i, per tant, hi ha aquests creixements també.
2: Tu has detectat això que explica l'Àlex, Flaqui, que el Barça ha evolucionat el seu joc?
0: Jo crec que sí, jo crec que sí. Segurament ha perdut, com diu l'Àlex, aquell ritme vertiginós, aquella versió tan vertical i de tan vertigen que tenia la temporada passada i que ens va fixar la tant. Crec que s'ha matisat la línia defensiva, no l'hem vist tan agosarada. Seguim veient l'agosarada, em sembla que el pla de partit passa per l'altra banda i precisament que l'equip ha anat poc a poc sabent llegir millor certs escenaris, tot i que alguna competició crec que l'hem perdut precisament per no haver-ho fet 100% bé. Penso en l'eliminatòria amb l'Atlètico de Madrid, aquell gol que quan estàs guanyant 0-2 allà a la tornada i de sobte una desconnexió amb una línia que se'n va a l'inici del camp, et tornen a calçar i t'acabes marxant cap a casa. El que no sé és cap a on va, si Flick prioritzarà aquesta versió més competitiva, no, perquè l'any passat es va competir molt, molt, molt bé. Aquesta versió menys vertiginosa, o creus que li agradaria tornar al que es va veure la temporada passada?
8: Jo crec que evolucionarà cap a aquest punt de control. És a dir, per mi el Barça, també hem de posar un intangible aquí, que és que els rivals han après a combatre.
0: Clar,
8: que la primera temporada no hi és. Jo crec que el Barça ha de seguir amb la seva idea de joc i seguirà, de Flick, però donant aquest punt de control. Ara ho dèiem, no? Els punts negatius jo ho menciono. És a dir, aquestes velocitats del joc el Barça les ha d'aprendre a manegar.
2: Ara comentem els punts a millorar, però requadrar aquesta idea, Àlex, que pot sorprendre, però és interessant, que el Barça, diguem-ne, en el seu prime no ha jugat de manera tan vistosa, tan espectacular com la temporada passada, però si mires el global creus que és un equip millor que la temporada anterior.
8: Sí, perquè ha tingut més dificultats. Una és que els rivals t'han après a combatre, el que deia, no? És a dir, els rivals ara ja saben que et poden atacar la línia alta, ja saben com tu ataques, quin és el jugador, han après a fer moltes més ajudes sobre Lamine, qui trenca, que és Fermín, com fas la sortida de pilota, i les ha superat. Ha tingut baixes transcendentals. Recordem que la primera temporada de Flick, el Barça li aguanta tota la temporada de Rafinha, Pedri gairebé no se li cau, Koundé se li acaba caient al final. És a dir, no té baixes, i aquest any fins i tot ha tingut Joan Garcia, que ara ens oblidem i ha passat molt, eh? Ha tingut Joan Garcia, la baixa d'Íñigo, i l'ha superat tot.
2: Que per cert, ara que dius lo de Joan Garcia, les prioritats al mercat de fitxatge són el davanter centre, el jugador de banda, si es pot també un central, bueno, ho hem explicat.
9: Calma. Estàs aquí fitxant tothom, estàs fitxant
2: tothom. Ara li preguntarem al Soldevila com està la feina als
9: despatxos. No entris en aquest joc, No m'agrada, que comencis a posar pressió.
2: No, ho dic perquè no està el focus, però l'últim partit de Lliga demostra que el Barça faria bé de tenir clar i tancar bé el porter suplent de la pròxima temporada. Perquè Chesney ens cau molt bé, molt simpàtic, però no està per jugar, tio, és un drama. És que no es tira, es deixa caure. És que és dramàtic. No, ho dic perquè ha quedat allà, com que el Barça ja és campió, l'últim partit, que molta gent ni el veu perquè estàs pendent del Girona i tal, que és dramàtic. Que cau a plom.
0: Però jo entenc que aquesta carpeta està sobre la taula.
2: Està sobre la taula, però aviam qui serà el porter suplent, eh?
8: Però compte...
2: Que clar, Joan Garcia és porter top. Però que com li passi alguna cosa o li hagis de donar descans en partit de Copa, aquest Chesney no està per jugar.
0: Ho dic perquè dius, és que sembla que s'ha oblidat o s'ha passat per alt. Vull pensar que pot ser que s'hagi passat per alt per els efectes de la rua i perquè ens cau molt bé Chesney de portes en fora. Però estic convençut que de portes en dins és un tema a tractar. Perquè, com tu dius, i amb el pas dels mesos encara es farà més evident, el salt de Joan Garcia, porter top mundial, a Chesney, clar, és que si es constipa Joan Garcia, tremoles. perquè Chesney és veritat que va fer una temporada passada.
9: Ostres, molt el Joan García, si és constipa.
0: La temporada passada va fer un tros de temporada, va salvar, va rendir.
2: Però que no és casual que aquesta temporada Joan García sigui el trofeu Zamora, hagi mantingut 14 vegades la porteria a 0, i en canvi quan ha jugat Chesney al Barça sempre li han marcat algun gol.
9: El Chesney ha guanyat aquest any el trofeu Mazmorra.
8: Per mi és indubtable que el Barça no pot anar pel món amb Chesney de segon porter. Una altra cosa és si Flick el vol mantenir a la plantilla per que vulgui, però compte que el Barça té, crec que són 7 porters en nòmina.
2: Iñaki Peña que torna, Ter Stegen que torna, no, poca conya, és un meló el de la porteria. És un meló, el que passa és que diguem-ne no està tan al focus perquè el titular és indiscutible que és Joan García, i estàs tranquil, però que veient a Chesney a l'últim partit de Lliga, no pot ser el suplent del Barça.
8: No pot ser.
2: Val, i els aspectes a millorar. Àlex, has apuntat la gestió dels moments clau.
8: Sí, i aquí vaig on les velocitats del partit. Val? Avui en dia en el futbol modern no es pot jugar a una sola velocitat, és a dir, no es pot córrer tota l'estona, ni es pot pressionar tota l'estona, ni es pot ser excessivament controlador, pla. No? El Barça aquestes velocitats de partits encara no les té. Ho hem dit, hi ha molts exemples que hi ha hagut. Aquesta eliminatòria van de l'Atlético. No? És a dir, hi ha moments, ens ve el cap la de l'Inter de l'any passat, moments on tu tens el partit de cara i allà has de baixar una mica el ritme. Això no vol dir traicionar la idea, no. Baixar una mica el ritme durant uns minuts, crec que al Barça encara li està costant massa. Només Pedri ho interpreta bé, només Lamine algunes vegades ho interpreta, jo crec que els Fermín, els Rafinha, els Ferran, molts jugadors encara d'aquesta plantilla no acaben de tenir clar quan cal pausar el joc o quan cal córrer, i aquesta és l'evolució que busca Flick.
2: Li falta una mica d'experiència en aquest sentit.
8: Sí, sí, sens dubte que
2: però això... és un equip molt jove.
8: Els minuts t'ho van donant, sí, sí. A veure, jo era migcampista i això a mi em va costar aprendre-ho, també. Vull dir que és veritat que amb l'experiència anirà millorant.
2: I el segon punt a millorar és que han encaixat gols estranys a vegades.
8: Sí, fora de la idea. Què vull dir amb això? Que hi ha gols que el Barça ha d'encaixar i encaixarà perquè té una idea que assumeix riscos, de la línia avançada, etcètera, etcètera. Aquests ja els dones com a penyora, diguéssim, perquè és la teva idea, perquè te'n reporta molts, però aquesta temporada el Barça n'ha encaixat excessivament massa fora de la idea. I això què vull dir? Marques tu un gol i al minut següent, o els dos minuts següents, o els tres minuts següents, encaixes. En estratègia, ha encaixat més del que seria necessari. És a dir, són 15 gols encaixats entre corners o penals, diguéssim, clars, que et pots estalviar. Gols després de marcar, principis de partit, principis de segona part, n'hi ha molts. Jo tenia un entrenador, que a més el vol tenir aquí a la casa, que és Manolo Márquez, que sempre deia, als 5 minuts immediatament després de marcar un gol, no assumim cap risc, que no passi res. S'ha de consolidar l'avantatge. El Barça, hi ha hagut partits que no l'ha consolidat, i això ho ha de fer.
2: Solde, als despatxos evidentment hi ha feina, més enllà de que la nova junta s'incorpora formalment el dia 1 de juliol. El tema del fair play, que al club som optimistes, també per la relació amb la Lliga, en quin punt està?
10: No, ara mateix no hi ha gaires novetats, és a dir, falta aquell ingrés de 30 milions d'euros dels seients VIP. Recordeu que aquest seients VIP no és un ingrés directe al Barça, sinó que és una revenda que fa New Era Visionary Group, d'aquests seients, però que evidentment han d'entrar aquests diners al Barça perquè New Era Visionary Group té uns terminis de pagament, i els terminis de pagament, de moment, a hores d'ara, aquest últim pagament que li falta a New Era no l'ha fet, i falta que revengui aquests seients i el Barça pugui tenir aquests diners perquè entri en el fair play.
2: Òbviament, aquest és un dels aspectes més importants a resoldre perquè és el més immediat i afecta la planificació esportiva, tot i que insistim, des del club traslladen optimisme amb aquesta qüestió. Més enllà del futur immediat, la nova junta directiva té diversos projectes i n'hi ha un que és molt important, i ja que hem parlat de les eleccions al Madrid val la pena posar-lo a sobre de la taula i tindrem temps per analitzar-lo i explicar més detalls, però és la modificació estatutària. Aquest tema és un dels projectes importants que la junta directiva abordarà en aquest proper mandat.
10: Aquest tema es ve arrossegant ja des del mandat anterior, perquè ja estava previst fer una modificació estatutària al mandat anterior, aquest del 2021 al 2026, però no es va acabar d'abordar. S'estaven fent les primeres passes, diguem-ne, a final del mandat, però es va decidir aparcar-ho perquè no diguessin que s'estava intentant fer final de mandat perquè les eleccions, doncs, hi hagués algun avantatge per algun candidat, etcètera, etcètera, no? I van dir, bueno, ho aparquem, que no se'ns digui que som oportunistes, i ho farem al següent mandat. I, evidentment, una de les claus d'aquesta reforma estatutària és blindar el model de propietat del Barça, que actualment és un model de socis, i el que volen és blindar-lo al 100%. Blindar-lo vol dir que si es vol modificar aquest model de propietat, s'hagi de fer amb unes restriccions molt bèsties. Restriccions com primer, evidentment, passar per assemblea, però després que aquesta assemblea t'autoritzi a fer un referèndum, no t'autoritzi a canviar el model, sinó a fer un referèndum, que la participació en aquest referèndum sigui alta, no val que hi participin un 15% dels socis, ni un 20 ni un 25, ha de ser alta, i que a les votacions hi hagi un vot a favor del canvi d'aquest model de propietat també altíssim.
2: És a dir, contrastaria amb la voluntat que sembla tenir Florentino Pérez.
10: Sí.
2: Al Barça el que volen amb la modificació estatutària és blindar el model de propietat perquè sigui molt difícil que es canviï el model de propietat del Barça.
10: Exacte.
2: Sí, per dificultar-ho.
10: Dificultar-ho al màxim.
2: Per blindar-ho, per protegir-ho.
10: Sí, sí, dificultar-ho al màxim. Evidentment, si la gran majoria de socis ho volen, s'acabaria fent.
2: Però hauria de passar molts filtres.
10: Exacte. Han de voler la gran majoria de socis i que la gran majoria de socis participi en el referèndum. Això és una de les grans qüestions d'aquesta reforma estatutària.
2: Em sembla bastant important aquest tema.
0: Sí, a més crec que és un motiu de celebració pel culer i per la idiosincràsia que té aquest club, no? I que en temps en què Madrid sembla que van cap a un altre cantó, cap a la direcció oposada amb aquest intent anunciat que veurem en què queda de Florentino de privatitzar aquest 5%, amb aquestes accions estranyes, etc, que no s'ha acabat d'explicar del tot bé, doncs home, jo celebro que el Barça faci el camí invers per protegir doncs, la seva originalitat com a club propietari dels propietat dels seus socis.
10: A banda d'aquesta modificació pel blindatge, o sigui, dintre d'aquesta modificació hi haurà diverses coses, i ara que parlàvem de les eleccions, també hi haurà uns certs filtres a l'hora de la presentació de candidatures, també. No el filtre de l'aval, però sí que es vol modificar, no, ara mateix jo no sabria dir-te com, però el que ens han explicat és que es vol modificar també el procés electoral.
2: Que no es pugui presentar qualsevol i aprofitar-se de que la figura del precandidat et permet llibertat per dir que vols anar a les eleccions i tenir quota mediàtica.
10: Sí, però a la vegada també es vol evitar que es presentin només rics a la presidència. És a dir, s'ha de planificar bé, però volen evitar...
2: Com a concepte no està malament intentar potenciar que es presenti més gent a part dels rics.
10: Sí, sí. Però s'ha de veure bé, perquè, clar, depèn de quins filtres posis...
2: És una primera pinzellada i ampliarem en les properes setmanes el que t'hi jugues un projecte que és important pel futur del club. 12:54, a la una parla Monchi, l'escoltarem en directe al que t'hi jugues i a l'Helena de Diego per cobrir la primera roda de premsa del nou director general esportiu de l'Espanyol. Abans de tancar aquesta primera hora, em diu el Willy Flaky que tenim una trucada.
11: Hello.
2: Hola.
11: Buenos días.
0: ¿Qué es aquest?
11: Is this Mr. Luis Flaque?
0: Sí.
11: Yes, hello. ¿Cómo está? Me llamo Michael. Le llamo del Hotel Hilton Garden de Dallas.
2: Ah, això és per al teu viatge del Mundial.
0: Vaja.
2: No?
11: Llamo de recepción.
2: Sí. Willy,
11: que han trucat del Mundial? ¿Tiene reserva con nosotros hoy?
0: No ho sé, la veritat és que encara no he mirat on ens allotgem.
2: De on dius que truque?
11: De Hotel Hilton de Dallas.
2: Al Hilton aneu?
0: Estaria bé.
2: Al Mundial?
0: Ja et dic que no he mirat. No he mirat encara. Ser Chávez.
11: Ha llegado esta señora, el problema, esta señora preguntando por usted.
2: ¿Qui?
11: Una señora preguntando por el señor Flaqué.
0: Ah, sí, qui és? Sorprengui'm.
11: Es que está muy diciendo que va a llegar usted, que va a dormir en su habitación.
0: Ah, sí?
11: Que he dicho a ella falta como 20 días para llegar a usted, la reserva de aquí es para 20 días.
0: Tardarem bastant.
11: Y ella dice que quiere la habitación ya que paga la empresa de usted.
0: Que parlim amb
2: Jordi Martí, amb la porta clara, llavors.
11: Però... Puedo pasar con
0: sí, sí, no, això t'ho va dir, que si està per aquí, així sé qui és, perquè no, vaig una mica despistat, o no?
11: Buenos días.
0: Jo pensava que el Mundial el tindríem tranquil.
11: Me llamo Francisca.
0: Sí, ja sabem qui és.
11: Soy una fiera oyente del programa.
0: Sí, sí, sí.
2: Però està en Estados Unidos, Francisca.
11: Estoy en los Estados Unidos, sí.
0: Molt d'hora ja, ara.
11: Mi león. Esperándote ya, pero tienes que defender mi honor, Flaky.
0: Però que jo no vaig cap allà fins d'aquí molts dies,
11: Que esta gente se ha vuelto loca.
0: Què ha passat?
11: Que esta gente quiere dejar una anciana durmiendo en la calle. Que estás dispuestos a...
0: Però és que la reserva no està feta fins d'aquí 20 dies. No, què falla? Però què falla ja?
11: Pues yo estoy aquí preparado para esperarte, Flaky.
0: Però són 20 dies, encara falten,
11: Te voy a tratar como nunca te han tratado. Aquí en un hotel de lujo, de los Estados Unidos,
12: què és el que passa en Estados Unidos se queden en Estados Unidos, eh?
0: Escolta, mira que està per allà. M'han dit que fa calor a Dallas?
12: Sí, ja fa bastante calor. Por eso no pueden dejar una señora a la calle. Ya no me podrás poner la excusa de que tienes mujer, porque más de 7.000 kilómetros...
0: Faltem. La dona hi és sempre, només faltaria.
12: No son cuernos.
0: No.
12: Así que allí voy a ser yo la primera, ¿no? Porque la furcia esa que tienes tú no viene.
0: Escolta, que sisplau, eh? Un respecte, per favor.
12: ¿Qué? ¿De qué?
0: Per favor, un respecte.
12: ¿A quién?
0: Aquí a creuar línies vermelles.
12: A la fulana que...
9: Ah, prou, per favor.
0: Al fin.
2: Va, què volien exactament aquests de Dallas?
0: No, jo, que tenen la Francisca allà donant pel sac.
12: A la cadera ser, dile que necesita la habitación ahora.
2: Sí, que hable con Jordi Martí.
12: Eso.
2: Y suerte.
0: Sí.
12: Eso. Esto me interesa.
0: Y suerte.
12: Habla con el Jordi. Habla con el Jordi.
2: Vinga, tanquem la primera hora del Que t'hi jugues. Pausa, endrecem l'actualitat i a la segona escoltem a Monchi en directe al programa.
0: Aniria collonit cap a Dallas.
2: Sorta.
6: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
13: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
14: Dona forma al teu talent amb els cicles formatius de grau superior de les escoles d'art i disseny de la Diputació a Reus i Tarragona. Preinscripcions pel curs 2026-2027 del 26 de maig a l'1 de juny. Forma el teu futur professional a prop de casa. Més info a dipte.cat/estudiar-art-i-disseny. Dona forma al teu talent.
15: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
16: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
17: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y La Fira de Reus. Infórmate en soloptical.com.
18: ¿Com serà el futur del nostre territori?
19: Arriba al Fòrum Món Millor de Ser Tarragona.
18: Parlarem de medi ambient, de descarbonització, de turisme sostenible, de l'àrea metropolitana del Camp de Tarragona i de com tot plegat ajuda i millora la vida dels ciutadans.
19: Amb la participació de l'alcalde de Tarragona, l'alcaldessa de Reus, el president del Port, experts universitaris i professionals de referència que marcaran les línies estratègiques per avançar dins la futura àrea metropolitana.
18: T'esperem el dijous 28 de maig, des de les 9 del matí, al Teatret del Serrallo de Tarragona. Entrada lliure. Món millor de Ser Tarragona.
19: Perquè el futur i la qualitat de vida es construeixen aquí.
18: Amb el suport del Port de Tarragona i la col·laboració de Repsol.
20: És la una a mediodía en Canàries. Las autoridades belgas confirman al menos 4 muertos, 2 de ellos menores, en el choque de un tren con un autobús escolar en un paso a nivel al norte de Bruselas. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, última hora.
21: Las autoridades belgas confirman 4 víctimas mortales, 2 menores de 12 y 15 años que viajaban en ese minibús escolar, uno de los 2 monitores de 27 años y el conductor de 49 años. Los otros 5 menores que viajaban en el minibús están hospitalizados en estado grave, aunque su situación es estable. Hay además un centenar de heridos leves de entre los pasajeros del tren. El minibús escolar ha sido arrollado por un tren regional a las 8 y cuarto de esta mañana en un paso a nivel que, según las autoridades, estaba cerrado en el momento del accidente. Lo acaba de confirmar la fiscalía, que investiga ya por qué el tren no frenó a pesar de que el paso a nivel estaba cerrado. Hay mensajes de condolencias de toda Europa, también de las autoridades comunitarias. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha escrito en redes que Europa se une al duelo de Bélgica.
20: En España, Mango ha difundido un comunicado interno en el que cierra filas en torno a Jonathan Andic, hijo del fundador, que está acusado además de matar a su padre. Este ha anunciado esta mañana que deja provisionalmente la vicepresidencia de la compañía para preparar su defensa. Barcelona, Paul Valero, buena tarde.
1: Bona tarda. Los miembros del Consejo de Administración, liderado por Toni Ruiz, han trasladado la máxima comprensión y apoyo a Jonathan Andic. En un comunicado expresan su convicción de que el proceso judicial se resolverá favorablemente, dicen, y confían en que sea con la mayor brevedad posible. Además, animan a los 18.000 trabajadores de Mango a continuar unidos, destacando que la compañía se encuentra en el mejor momento de su historia. Es la primera vez que Mango se pronuncia sobre el caso. Recordemos que el 95% de las acciones de la empresa están en manos de la familia, pertenecen a Jonathan y a sus dos hermanas, y el 5% restante, desde hace 2 años y medio, es del CEO Toni Ruiz.
20: Podemos se suma al PNV y a Junts y asegura que la legislatura está muerta después de la imputación de Zapatero, aunque no apunta en ningún momento a apoyar una hipotética moción de censura. Josué Coello, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Podemos se une a las tesis de otros socios como PNV, Junts o Coalición Canaria y da por muerta esta legislatura. Los morados creen que ya lo estaba antes del caso Zapatero, pero ha sido esta investigación la que, según Jone Belarra, complica mucho las cosas para el gobierno. La secretaria general de Podemos dice que el PSOE es parte del problema en la lucha contra la corrupción.
22: Cadena Ser. Servicios informativos.
23: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
2: Una i tres, Flaqui.
0: El que t'hi jugues ens divertim.
24: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
2: En un moment escoltem a Ramon Rodríguez Verdejo, Monchi, nou director general esportiu de l'Espanyol. Avança, això.
25: Pues mira, avui m'emporto el jugador de l'Atlético de Madrid i de la selecció espanyola, Marcos Llorente.
0: Ostres.
25: L'Associació Espanyola de Comunicació Científica ha enviat una carta a la direcció de l'Hormiguero per l'entrevista que Pablo Motos li va fer al jugador el passat 19 de maig, en la que Llorente va predicar el seu negacionisme sobre el sol i el càncer de pell. Llorente va dir això.
26: ¿Estamos de acuerdo que siempre que tomas el sol la piel paga un precio?
27: Yo no estoy de acuerdo.
26: Yo he hablado con la Asociació Espanyola de Dermatología.
27: Bueno, está bien.
26: Dicen que el daño solar, y luego está humeador, el daño solar es acumulativo. El 90% de los cánceres de piel vienen por los 20 años de sol de la persona. ¿No estás de acuerdo en eso? No,
27: ¿cómo miden eso? ¿Cómo sabes qué es el sol y no esta luz que estás 93% de tu vida recibiendo esta luz?
25: Bueno, doncs traieu vosaltres mateixos les conclusions i, per cert, tinc sí que un apèndix pel Flaqui, de Clatellot.
0: Per què?
25: I és, Flaqui, que m'agradaria que et poguessis veure la cursa de Fórmula 1 del diumenge passat.
0: Què, va haver-hi un avançament?
25: Bàsicament perquè tu que dius que està avorrit sempre la Fórmula 1 i tot això... Val. Sembla que va bé.
2: Aquesta 100. Aquesta te la tenia guardada.
25: 100 avançaments.
2: Com que no vas venir.
25: 100 avançaments.
0: No, simplement celebrar que...
2: 100 avançaments?
25: Sí.
0: En els darrers 15 anys, per pisar això, parla d'una cursa divertida.
2: Elena, parla ja a Monchi.
28: Sí, que està compareixent el nou director general esportiu de l'Espanyol, Monchi, al costat del president i propietari Alan Peix. Ha tingut unes paraules d'agraïment per Alan Peix per haver confiat en ell i també un record per Fran Garagarza i el seu equip de treball. Diu que s'aprofitarà de tota la feina que ha fet aquí Garagarza en aquests 3 anys. Escoltem ja Monchi.
29: Herramientas económicas y también de gestión suficientes para llevar a cabo su proyecto. Esto como primera pregunta. Gracias.
30: Gracias. ¿Qué he visto, ¿no?, y qué he sentido en estos, pues casi entre 15 y 20 días, ¿no?, que llevo aquí? Pues, en primer lugar, una magnífica acogida por parte de toda la organización, de todo el club, desde el presidente hasta todos los empleados. Cariño por parte de la afición, siendo el último en llegar y aportando poquísimo en estos días. He sentido ese cariño y esa ilusión, ¿no? Evidentemente, cuando uno es recibido de esa manera, cuando uno encuentra esa sensación de que la gente espera algo de alguien, pues lo siguiente que hay es responsabilidad. Yo vengo con una responsabilidad importante, con una ilusión importante y con unas ganas tremendas de intentar poner todo de mi parte para que el proyecto de futuro del Español sea lo más sólido posible, que podamos construir tanto a nivel deportivo como financieramente el proyecto que yo creo que cualquier españolista desea. Un club con 126 años de historia, que es uno de los clubes más importantes del fútbol español, pues merece que la persona que hoy os habla entregue lo máximo, dedique lo máximo y se esfuerce en lo máximo para mirar al futuro con optimismo. Evidentemente, aquí en esta rueda de prensa puedo decir mil cosas y todas a cual más bonitas. Creo que es un momento en el que las palabras posiblemente sirvan, pero sobre todo deben servir los actos, ¿no? Y creo que es lo que debe ser mi objetivo en el corto, en el medio y en el largo plazo, ¿no? Actuar de acorde a aquello que creo que un club con esta historia merece y que lo ha hecho ya en muchos momentos del pasado y que creo que estamos en camino de hacerlo, ¿no? Porque no podemos obviar que en los tres últimos años los objetivos que había a priori se han cumplido, ¿no?
3: Perfecto. Y ahora, más sintéticamente, Manolo González, ¿es el entrenador del siguiente curso? ¿Es el entrenador de su proyecto? Gracias.
30: Sí, Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para que, junto con la aportación de nuestro presidente y el Consejo de Administración, y ejecutivos importantes del club y empleados del club, junto con la dirección deportiva, podamos empujar para conseguir lo que he dicho anteriormente, ¿no? Un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero y algo que no tenga solidez, ¿no? Entonces, Manolo, desde el primer momento, desde la primera vez que hablé con él, y él está, y podéis, cuando tengáis oportunidad de preguntarle, él sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día, en estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese español que creo que todos deseamos.
4: Elena, Quique, Javi, Rubén, Jorge Agüero.
6: Hola, Monchi, Elena de Diego para la cadena SER, en directo para el Keti Jugas de SER Cataluña. ¿Cuándo empezaron los primeros contactos con Alan Pace, con el español, y por qué ha dicho sí a este proyecto y no a otros? Gracias.
30: Bueno, si Alan me permite, que creo que me permite, contaré un poco cómo ha sido la historia, ¿no? Hace, no sé, dos meses y medio, a través de amigos comunes, quedamos un día para cenar, para hablar de fútbol, dos personas que les gusta el fútbol, sin ningún objetivo profesional, sino por intercambiar opiniones. A mí me apetecía conocer su historia y yo creo que a él también un poco mi forma de entender este mundo. Y bueno, yo creo que en esa cena aquí en Barcelona, pues hubo un feeling, un buen feeling desde el primer momento, y luego, bueno, pues tuvimos más reuniones en las que ya el noviazgo empezó a ser algo más serio. Intentamos los dos conquistarnos unos a otros y al final, bueno, pues la verdad que todo lo que yo escuché de él me gustó, imagino que es lo que él escuchó de mí también, y bueno, pues a partir de ahí empezamos a hablar de cosas más profesionales y llegamos a un acuerdo en el cual me encuentro, como he dicho anteriormente, cómodo, satisfecho, ilusionado y agradecido. Agradecido por las muestras de cariño, de confianza que he tenido desde el primer momento en que empezamos a hablar de algo más serio que una charla de dos amigos.
6: Hace unos meses, cuando se presentó Alan Pace como nuevo presidente del club, habló de que el español en los próximos años tenía que aspirar a estar en el top 6 de la liga. ¿Comparte usted esa sensación?
30: Yo creo que, lo he dicho anteriormente a la pregunta de Francesc, creo que tenemos que aspirar a darle solidez a un proyecto que viene bien, que viene bien. Es decir, yo no me encuentro, no he llegado a un sitio donde esté todo en ruina, al contrario, ¿no? Creo que es un club que puede presumir de muchas cosas, ¿no? De los pocos clubes en España, posiblemente en Europa y seguramente en el mundo, que, por ejemplo, están sanados económicamente, deuda cero. Bueno, eso no es mala noticia para empezar. Luego, hay ilusión, hay ganas, hay motivación. Por tanto, tenemos que aspirar a ser lo más ambicioso posible, pero con los pies en el suelo, porque esto es fútbol. Yo creo que si somos capaces de crear las estructuras necesarias, darle continuidad a muchas cosas que ya tiene el club y aportar la experiencia que creo que después de tantos años en el club, en el fútbol, perdón, puedo aportar, yo creo que podemos soñar con un club ambicioso y acorde a lo que la masa social de este de esta entidad desea y a la historia de este club.
2: Quique.
7: Hola, aquí arriba. Quique Iglesias, de la cadena COPE, bienvenido.
30: Gracias, Quique.
7: Un poco a colación de estas interioridades que ha contado, su nombramiento a todos nos pareció, los que seguimos el día a día, bueno, pues un poco no precipitado, pero a lo mejor quizá llegó 15 días antes de lo que tenía que haber llegado, teniendo en cuenta el final de Liga. Es decir, ¿se hizo oficial su fichaje en el momento que el club lo necesitaba para intentar dar un cambio de timón ahí a lo que estaba pasando en la Liga?
30: Bueno, a ver...
7: ¿Cuál será el plan?
30: Bueno, a ver... el plan exacto no había uno marcado. Íbamos a ir un poco en función de cómo fuesen avanzando las cosas, sabiendo, y no sé si Quique por ahí va la pregunta, que yo en cualquier caso, hubiera seguido en el Español, en el Real Club Deportivo Español. Es decir, no estaba condicionado moralmente. Creo que una vez que yo doy el paso adelante, mi continuidad en el club no tenía ningún tipo de condicionante. A partir de ahí, es verdad que hay un momento complicado y, bueno, pues si ya estaba casi en el día a día, pues creíamos todo, y eso es una de las cosas que hablé con Alan. Creía que era bueno, a lo mejor, pues tirarme al ruedo e intentar ayudar lo poco o mucho que pudiera ayudar, transmitiendo confianza, transmitiendo tranquilidad, algo de experiencia en situaciones parecidas. Y por eso, bueno, pues fue que se anunció en víspera del partido contra el Athletic Bilbao. Pero también digo una cosa: posiblemente, si yo no hubiera sido anunciado, también hubiéramos ganado en Athletic Bilbao y hubiéramos ganado en Pamplona, y a lo mejor, quién sabe, le hubiéramos ganado a Real. Es decir, que no, no hay una concatenación de hechos, ¿no? Pero creíamos que era el momento que podía aportar algo, y por eso se hizo público.
7: Muy bien, la segunda. Se ha arañado unos cuantos eurillos para fichar, porque se... está bien, fichar con dinero queda hasta bien.
30: Mira, voy a decir algo que no sé si será popular o impopular. El dinero no te da el éxito. Hay miles de proyectos en el pasado, en el más pasado, en el corto pasado, en el presente, que a pesar de tener dinero, a pesar de tener un potencial económico, no son exitosos. Yo creo más en crear la estructura necesaria para, en un mundo tan competitivo como es el mundo del fútbol actual, donde los pequeños detalles marcan la diferencia, creo mucho más en eso. Y estoy convencido 100% de que si el club crece, si el club necesita, una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura, de verdad. Creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no. Sin esas cosas, el dinero posiblemente se tire al vacío.
8: Hola, Monchi, aquí. Aquí arriba, Javier de Aro, de,
30: ay, Javier,
8: de Tiempo de Español. Supongo que para mí el pasado pisado está en muchas cosas. Yo creo que me parece que tu llegada es un cambio total y radical en lo que es la estructura deportiva del club. Y ya que hablas de estructura, yo no sé si el presidente va a hablar hoy, creo que no. Me va a preguntar por un tema económico, pero bueno. ¿Cómo queda la estructura a nivel deportivo del club?
30: Bueno, a día de hoy, toda aquella estructura que ya estaba, es decir, me imagino que te refieres a la dirección deportiva, ¿no?
8: Sí,
30: a
8: lo que estaba con la gente que tenía Garagarza, Garagarza si va a seguir estando de baja, ¿cuál es el papel poco de todo esto?
30: Fran, creo que todos los que estamos aquí y los que no están y los que no están viendo, lo que todos deseamos es que se ponga lo antes posible. Bueno, yo creo que eso es mucho más importante que cualquier otra cosa, ¿no? El resto de compañeros que Fran tenía están aquí, la mayoría, estoy viendo a Quique, a Ale, a Fernando, a Ander, a Mati, está por ahí también Unai, es decir, que están todos aquí. Mi idea, yo en los clubes donde he llegado siempre he tenido afán de continuidad, ¿no? Si la gente es válida, ¿por qué hay que cambiar? Evidentemente, después habrá que hablar con ellos a nivel individual si se quieren unir a mí, ¿no?, o a nosotros. Luego, como habéis visto, se unen también al proyecto dos personas que han trabajado conmigo en momentos distintos en el Sevilla, Miguel Ángel Gómez, cuando empecé hace muchos años, y Fernando Navarro, en mis últimos 4 años, gente mía de confianza, gente válida, más válida que gente de confianza, porque pues, si no, no estarían aquí, y yo tengo la idea de darle continuidad a ese departamento aportando aquellas cosas que creo que puedan mejorarlo. Pero mi vocación siempre en los clubes donde he estado es intentar aunar gente, hacer de imán y atraer gente al proyecto nuevo.
8: Y en relación al tema de jugadores, Monchi, ¿ya habéis hablado con los representantes de todos que acababan el contrato, que acaban en el 2027, todo lo que se había trabajado por la gente que había antes? ¿Hay algunos jugadores que los habéis descartado, que habéis añadido alguno más? ¿O cómo está toda esta situación a nivel de plantilla?
30: Te cuento, Javier. A mí me gusta, yo soy muy sencillo, muy simple en mi planteamiento, ¿no? Yo creo que los procesos se tienen que ir cumpliendo paso a paso, ¿no? Yo creo que era importante esta rueda de prensa porque no había tenido oportunidad de hablar con vosotros, de no anunciar la continuidad de Manolo, porque Manolo ha renovado automáticamente a raíz de que el equipo se salvó, solamente confirmar la confianza en Manolo y a partir de ahí empezamos la planificación. Mañana tengo una reunión con él, por la mañana con él, por la tarde con mi departamento, en la que empezaremos a poner las bases de lo que debe ser la plantilla del futuro. Yo ya tengo una información importante por parte tanto del presidente como de los ejecutivos del club, tanto del consejero, del director general, del CEO, como el MAO, de la parte financiera, para tener un conocimiento, y ahora me falta sentarme con una persona importante en la planificación, porque es la que debe ser clave a la hora de decidir qué posiciones, qué perfiles necesitamos contratar. Luego también me quiero reunir con la gente que ha trabajado durante 2 años y a partir de ahí hacer una fotografía de lo que queremos que sea la plantilla de la temporada 26-27 del Español. Una vez hecho eso, empezaremos a hacer gestiones de salidas, entradas, jugadores que vienen, si vienen o no vienen, jugadores que terminan contratos, jugadores que dan, es decir, todo lo que es aquello. Pero creo que lo primero es hacer la foto de lo que queremos. Evidentemente, estos últimos 15 días había una prioridad absoluta, creo que a nadie se le escapa, que era terminar la temporada en la mejor posición posible. Conocer yo también un poco el club, porque ha sido todo muy rápido, y ahora yo creo que tengo la información necesaria para, junto con lo que Manolo y la gente del departamento me aporten poder dibujar el escenario ideal de la plantilla que queremos para la temporada que viene.
2: Doncs és Monchi en directe al Que t'hi jugues. Si diu alguna cosa més, l'Helena de Diego ens demana pas. Ha confirmat la continuïtat de Manolo González com a entrenador la propera temporada.
9: Venga.
2: Estàs content, eh, Manolo?
9: Vamos! Venga, ja està. Espanyol.
2: Demà ten reunió, eh, amb el director esportiu.
9: Va, reunioneta.
2: Et preguntarà què és el que necessites per a la plantilla de la temporada vinent, a qui vols, a qui no, a qui doneu porta i tota la pesca.
9: És que no sé què vull. Jo quiero la permanència.
2: Ja l'has aconseguit.
9: I futbolistes.
2: Ha explicat Monchi que des del primer moment va traslladar la confiança en Manolo d'una manera absoluta i que a més ha anat creixent a mesura que l'ha anat coneixent al treball del dia a dia. Ha explicat que el primer contacte amb Alan Peix és de fa 2 mesos i mig, queden per sopar a través d'uns amics comuns per parlar de futbol i a partir d'allà es coneixen i comencen a negociar la seva incorporació al club blanc i blau, que de moment es queda amb tota l'estructura de Fran Garagarza, que continua de baixa, i que els diners, aquesta és una de les frases de la roda de premsa que m'he escoltat, no et garanteixen l'èxit. A partir de demà es posa a treballar en la planificació esportiva per a la propera temporada. Moisés Hurtado, què tal? Muy buenas.
10: Hola, muy buenas, sí, què tal?
2: Monchi ha estat director esportiu del Sevilla durant 17 temporades en una primera etapa, 17 anys, del 2000 al 2017, després va marxar a la Roma, 2 temporades, va tornar al Sevilla, on s'hi va estar 4 anys, va marxar a Anglaterra, a l'Aston Villa, on va estar 2 temporades, i ara ha fitxat per l'Espanyol. Aquesta és la seva trajectòria com a director esportiu. Els grans èxits arriben amb el Sevilla, on guanya Copes del Rei, Europa League. I, a part, sabeu que és president del San Fernando, que és el club de la seva localitat. ¿Qué te ha parecido la rueda de prensa de Monchi, Moisés?
10: Bien, bien. Hay muchas diferencias a nivel comunicativo con Garagarza, ¿no? Yo siempre digo que la propiedad china no mira la estética. Yo creo que todo lo que contrataban, o sea, a nivel comunicativo, era una comunicación de Fran como más agresiva, y la de Monchi yo creo que va a unir a la gente, que yo creo que es importante, ¿no? Se ha visto también las preguntas de los periodistas. Yo a Monchi le conocí en una ponencia que hizo para el curso de director deportivo, y me parecía que lo que decía tenía una estructura de trabajo bastante válida, ¿no? Y que le ha dado sus frutos, ¿no? Ahora hay que ver, porque al final todo esto va de aciertos y no aciertos. Yo creo que Fran ha hecho un buen trabajo, que también hay que ponerlo ahí en la palestra, ¿no? Como también Chen ha hecho algo muy importante para mí también, que es el tema de la deuda. El Español es un club saneado y eso es muy importante, es una base para trabajar de cara al futuro.
2: La gran noticia d'avui és que confirma la continuïtat de Manolo González com a entrenador per la propera temporada. ¿Te gusta?
10: Sí, yo para mí, yo siempre lo he dicho, digo, para mí el equipo que he visto con Manolo este año me ha gustado, menos un cuarto a lo mejor de la temporada, que fue a partir del Levante, que ya empezaba a ponerse nerviosos. Es verdad que 18 partidos sin ganar, pues es un hándicap importante. Ahora hay que ver esa confianza, si es total, si es verdadera, si es fruto del año de contrato que renovó automáticamente, y eso quizás lo vemos el año que viene, ¿no? Ojalá que sea una confianza total y que haya buena sinergia. Yo siempre digo que la relación director deportivo-entrenador en tema de fichajes, en tema de composición de la plantilla, es vital y no siempre hay buena química. Yo creo que el carácter de Monchi, al contrario de Fran, eso lo va a propiciar. Lo va a propiciar, ¿sabes? Yo creo que Monchi tiene un carácter que, aunque no sea quizás su apuesta, que a veces puede resultar sorpresa, ¿no? Es decir, viene con un proyecto nuevo y sigue el entrenador del año pasado, ¿no? Pero yo creo que su carácter conciliador se puede adaptar y puede hacerse suyo a Manolo, que es un poco lo importante, ¿no? Y que vayan los dos en la misma dirección.
0: Home, seria capital, que la confiança fos real i no fruit d'aquest any de contracte, ¿no? Que Monchi realment, com diu el Moisés, realment es cregui la figura de Manolo. Moisés, ¿qué le pides al Español? Decía el top 6, Monchi no quiere poner sí que habla de ambición, pero no quiere poner ese objetivo concreto, ¿no? No sé qué te imaginas de este Español con Monchi, qué salto adelante puede dar o debe dar.
10: La verdad es que no lo sé, pero hay un mal precedente con eso del top 6. Cuando entró Chen, no dijo lo de sí, Champions verdad. En 2 años, y entonces yo creo que ya no cometen tantos errores en ese aspecto. Pues yo creo que se tiene que ver un equipo que la gente se identifique con él. Claro, lo de la primera vuelta era irreal, ¿no? Pero yo cuando veía el equipo decía, no hay 7 equipos mejores que nosotros, ¿sabes? Luego es verdad que la segunda vuelta, pues no sabes qué pasó y todo el mundo era mejor que tú, ¿no? pero realmente yo viendo el equipo, y es una plantilla la de este año que hay que recordar, y está sin los tres mejores jugadores de la temporada pasada, que son, para mí, fueron Cumbula, Puado y Joan García. Y esto no lo has tenido esta temporada, con jugadores que han tenido un bloqueo mental también. Bueno, son cosas que hay que ir, pero al final yo creo que Manolo identifica mucho a la gente. Yo creo que ellos lo saben, tanto Peix como Monchi, que la gente se identifica a pesar de esa segunda vuelta. Y yo creo que ese es un buen punto de partida, ¿no? La identificación. Y luego la propuesta que tiene, pues hay gente que le puede gustar más, gente que le puede gustar menos. A mí, en muchos tramos de la temporada me ha gustado, pero eso va a gustos.
2: Estem amb Moisés Hurtado, també s'ha quedat a seguir la roda de premsa de Monchi i l'Àlex del Mas. Què t'ha semblat a tu, Àlex? Monchi?
1: Bé, una bona primera posada en escena, com diu el Moi. Crec que és un pas endavant per l'Espanyol, eh? A mi també em sembla que Garagarza ha fet bona feina, però home, Monchi, jo crec que deia una frase...
2: Ara, la situació de Garagarza és estranya, eh?
1: És estranya, sí.
2: Jo crec que continua perquè està de baixa i no el pots fer fora estant de baixa, però és estranya. A més, ell va treballar d'incògnit perquè en teoria no pot, però... d'alguna manera vol seguir controlant el que està passant al club, i dir, no crec que sigui massa fàcil encaixar les dues peces, Monchi i Garagarza.
1: Sí, veurem com ho resolen, però dit això, per mi ell diu una cosa que és molt important, vull ser una mica una atracció per a aquest club, i crec que Monchi ho pot fer, no? És a dir, fitxatges d'aquells que poden dubtar a entrenar l'Espanyol a un altre club, la figura de Monchi jo crec que dona una solvència, no?, de que serà un projecte ambiciós, i pot fer que vagin jugadors doncs, amb més potencial. I per mi, referent a Manolo, que preguntaves, jo tinc dubtes, però quan hi ha dubtes jo sempre sóc partidari de la continuïtat. Per tant, crec que encerta Monchi, després veurem si és real o no és real, però crec que ha de partir amb Manolo a l'inici.
9: Doncs... recorda que sempre que us diguin Europa, no Sardenya.
2: Sí. Ara és Candragó.
1: Candragó, però ja hi tornarem.
2: Aquesta setmana parlarem de l'Europa i del Sabadell, que ja comencen el play-off d'ascens a segona divisió. L'Europa, Candragó. Sí. La temporada vinent ja podrà tornar a jugar al Sardenya. Esperem. Perquè de moment està feta la promesa. Sí. Ara falta articular el posar a la gespa, tant al camp del Sant Andreu com el de l'Europa. Aprofitant que està el Moisés Hurtado i a part de jugar a l'Espanyol ho va fer també el Girona i que estàs tu, Àlex, que coneixes molt el club. Encara tens el fill allà?
1: Sí.
2: I va pujant, bé? Content,
1: bueno,
2: feliç?
1: Van fent, sí, content, feliç, exacte.
2: Quants anys té ara?
1: Ara 13.
2: 13. I és migcampista com el pare?
1: Sí.
2: Millor o pitjor?
1: Bueno, de moment encara no se sap, de moment encara no se sap. Té algunes coses millor, però no. No, de moment no direm res.
2: Què?
1: Difícil, decepcionant i sorprès, no? És a dir, jo no m'ho esperava, el descens del Girona, la veritat, ni per plantilla ni per dinàmica. Crec que va arribar a un punt on crec que els nervis, la precipitació li van costar, la baixa del nou, segurament. Crec que també per perfils de plantilla ha patit massa excessivament en les transicions, l'equip, i òbviament ha tingut molt problema per fer gol. I ara es posa en un problema, no? Jo personalment crec que el Girona, i no sé a veure què pensa el Moi, jo crec que tots els projectes d'equips modestos que van bé sempre tenen una dosi de gent de casa, no? I si agafem Celta de Vigo, Real Societat, cada un d'aquests casos sempre hi ha gent de dins. I crec que el Girona els últims temps, a les últimes temporades, potser li ha faltat aquesta dosi, no? És veritat que és un club que és més venedor i que hi ha dins de la propietat doncs el que hi ha, no? Però crec que hauria de tirar per aquí i ara serà difícil, però evidentment amb l'objectiu de tornar a pujar ràpid perquè si no es complica.
2: Moi.
10: Girona tiene un caso curioso y no solo de los últimos años, sino desde mucho más atrás. O sea, compagina en cadena temporadas muy, muy buenas con temporadas muy, muy malas. No sé si es al final la idiosincrasia del club o que el que no hay presión quizás o no hay tanta presión como en otros clubes y eso para lo bueno o para lo malo te penaliza, pero es cierto. Yo cuando lo vi la primer tercio de temporada dije, no, Girona no se salva, es imposible, es anticompetitivo. Luego es verdad que enderezó el rumbo y yo creo que la baja de Banat al final le ha hecho mucho daño, pero es un equipo que se le veía de todos los que estaban abajo... en las sensaciones del juego, el que parecía que se jugaba menos. En las sensaciones, ¿eh? Luego, porque al final tiene cada uno su forma de jugar. Pero es un caso curioso y podríamos analizar, yo desde mi época, incluso más atrás, ¿no?
2: ¿Tú llegaste a tener a Mitchell? No. Es antes que dejas de jugar, ¿no?
10: Sí, sí, mucho antes. Ya con Machín, con Rubi...
2: Es verdad. Sí, es verdad.
10: O sea, pasábamos de una temporada de playoff a la siguiente temporada es casi descenso, a la siguiente temporada es casi playoff... Era...
0: És que des de fora la sensació és que el Girona no era conscient de l'embolica en el que es anava ficant.
2: Sí, és veritat.
0: I anava fent...
2: I de sobte, pum, hòstia, fica segona.
0: Ja ens salvarem per inèrcia.
9: Vull dir que sentia la gent del Girona dient que l'objectiu era passar a l'Espanyol. I ja veuràs com la temporada, perquè van començar molt avall i tal, i... Doncs mira.
1: Bueno, perquè es va guanyar el Barça, es va empatar al Camp del Madrid i semblava una mica...
2: Clar, és que a Montilivi el Girona ha guanyat el Barça, ha empatat contra el Madrid, ha guanyat el Villarreal, sí. És que els equips grans li ha competit. El problema ha estat amb els més de sota.
1: Sí, sí. Sí, sí, la sensació aquesta, sobretot, jo crec que la,

0: ¿no? Con esos goles y siempre ese espíritu que tiene, pero es que lo que dices tú, que iba cojo, iba infiltrado y es complicado, complicado.
1: Moisés Hurtado, un abrazo fuerte, gracias.
0: Vale, un abrazo.
1: Alex,
0: un abrazo.
1: Lo matéis per tu, que vais y ve.
2: Un plaer, com sempre.
3: Mira, jo recordo una... Puc, tinc un segon. Un moment que em va dir l'Oriol Alsina, a Llagostera.
1: Tu vas estar allà, no?
3: Jo vaig estar allà de cap de premsa. I em deia, tu per veure si un equip es pot salvar o no, tu has de mirar quants jugadors... A falta de tres partits, a falta de tres partits, quants jugadors hi haurà que els anirà la vida? A quants jugadors els anirà la butxaca?
1: Ja, Girona va quedar clar que a Unagi no li anava la vida.
4: No.
3: Ecolo qua.
1: Clar, té el Mundial. Està per coses, no?, més importants que un simple descens.
2: I com Unagi, algun altre cas, també. Mm.
1: Pausa i seguim.
5: Què t'hi jugues?
6: Ser Tarragona, Radio Reus.
7: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
8: Tuya, tuya.
7: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
8: Sí, prima.
9: Pues sí, prima. El seguro que no esperas con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
10: ¿Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
11: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
12: Infórmate en soloptical.com.
13: Cadena Ser i Ser Catalunya.

0: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
1: I què?
0: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
1: Oh.
0: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
2: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
3: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
4: I també totes les eines i ferreteria.
3: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
4: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat.
5: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
6: La ilusión se apodera de ti. Es una ocasión única para ver a tu artista favorito, pero ¿a qué precio? No queremos ser víctimas de un fraude y comprometer nuestros datos bancarios. Por eso debemos ser cuidadosos y comprobar las páginas web donde compramos. Que sean seguras, comiencen por HTTPS y que nos ofrezcan métodos de pago con la validación de operaciones de nuestro banco.
7: Seguridad Día a Día es un proyecto de Cadena Ser y El País en colaboración con Banco Santander.
8: Dale, José. Venga, va.
9: Hola, nana. Camila.
10: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
11: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Plaquer.
12: Si tu pares a pensar una selecció que juga en ratlla, porro, no sé si passa l'antidoping.
13: Esta es la receta.
14: Que tinc aquí el meu fill.
13: Esta es la receta.
11: Què t'hi jugues?
14: És tremendo, el Lu.
13: És el Lu.
15: Sí, segurament deu fer servir... Deu prendre coses que no toquen. Hi han coses que... No, això no, no, no.
14: No sabies com lligar la menció i no te n'has sortit.
15: Mira, me bajo del carro. Sí. Directament. La qualitat es nota en els acabats i a Emcat Group hi tenen els millors materials...
14: Perquè com volies lligar amb la qualitat?
15: Malament. Els millors materials per reconstrucció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, jardineria, ferreteria... És que emcat.cat, material building by Emcat, de veritat, és el millor que us

0: pot passar...
1: Tot tipus de material.
0: Tot tipus de material.
1: Si necessites un lavabo, un lavabo.
0: Sí, sí, el que necessitis. Tot. Ho tenen tot.
1: Guardiola es va acomiadar del City amb un discurs emocionat.
2: Thank you so much for coming here tonight to say bye to... I feel to say bye to John and Bernie and of course come here to all incredible legends like Bini, Fernandinho, Eddie, please all of them, Jack, and many, many more. So thank you so much for coming. And I feel tonight that really means that connection that this club for Khaldun Al Mubarak and all the people and with all the city fans.
1: Realment el comiat va ser espectacular, eh?
3: Va ser una festassa brutal, brutal. Va aparèixer Vincent Kompany, entrenador del Bayern, portant un dels títols que ha guanyat Guardiola durant la seva etapa.
4: Company,
3: company, bon company. Missatge de Michael Jordan, actuació dels Mishima.
1: Havia... És aquesta l'actuació.
5: Mishima!
0: Hòstia.

0: És veritat, eh? Veure aparèixer Michael Jordan és flipant.
1: Sí. Liam Gallagher, pavelló ple, Guardiola emocionat, també comiat per Bernardo Silva, per John Stones, moments de com els que rebessava el Bermúdez, en què Guardiola parlava dels memes que havia protagonitzat algun dia a la banqueta del City. Vamos, em sembla una festa a l'alçada de la persona.
0: Que Guardiola, pots explicar amb qui parlaves aquell dia amb aquell seient buit?
2: Hi ha vegades que jo tinc ganes de parlar de tàctica. I si no tinc ningú, no passa res. I speak. I em giro cap al costat i em valo un seient. Hi ha vegades que jo un seient li poso la cara al Juan Malillo. Poso un paper, imprimeixo la cara al Juan Malillo i li dic...
0: És un comiat que podia haver organitzat perfectament el tio Faja.
3: Primer records el tio Faja.
4: Como la de contra todos, al trabuco! Al trabuco!
3: El tio Faja, gràcies.
0: No va ser ell qui el va organitzar i per això no hi havia els mariachis.
1: Clar,
0: hi havia Mishima.
1: Va faltar.
0: Tio Faja, què tal?
5: Bueno, pues, ¿cómo voy a estar? Sí que, Rodríguez, me estás cambiando por Michael Jordan, por Liam Gallagher y por Guardiola. O sea, que yo creo que ninguno de estos le ha llevado mariachis al Papa.
0: Ninguno.
1: No, seguro.
2: I'm not a mariachi
5: person.
2: Entonces
5: vamos a empezar a poner a los mitos por orden de preferencia.
0: Vale, exacto, tú primero.
1: Eran tus teloneros.
5: Madre que me parió. Bueno, pues básicamente me estoy frotando mucho.
0: Ya lo sé, ya. ¿Quieres que lea el mensaje que me mandaste ayer?
5: Ahora tengo frentes abiertos varios. Uno es Florenvito. Voy a degustar la caída de ese sujeto, pero gota a gota. Ha empezado ya y estoy disfrutando mucho. Después es con la dignidad que lleva el caciquismo el que no hayan debates. O sea... Es que es acojonante, o sea, es que encima te dan la explicación del por qué no ha de haber debates, o sea, con qué dignidad llevan el caciquismo, vamos, en estado puro. Después otra cosa, no estamos siendo conscientes de la vomitera de bilis que está echando el madridismo por el cuenco de los ojos.
0: De fet... El missatge que em va enviar el tio Faja ahir, sense venir a tom de res, a les 7 de la tarda, però ni hola, ni buenas tardes, ni cómo estás, ni qué tal el fin de semana, res, em posa. Están vomitando la hiel. Esto va a acabar en guerra civil. I li poso jo, ¿eh? I em diu, el madridismo, nene, están echando espuma por los ojos. Están eruptando mierda a granel. No llevar a nadie del Madrid es una herejía. Lo del mundial.
5: Bueno, yo quisiera por las mañanas de 12 a 12 y 5 que hablarais con la federación a ver si nos pueden mandar una foto con el periódico del día del seleccionador. No, esto no va a... No, es que no sois conscientes, esto no va a acabar bien. Bueno, ya iban unos cuantos, ya iban con Portugal, ¿eh?
1: No,
5: que no es que ahora Portugal tenga una masa social españista ni demás. Ya la tenía. De hecho, la tiene desde el 2010.
0: Desde Mourinho.
5: Pero ver cómo... Vamos, es que esta gente, si esto sigue así, van a necesitar un exorcismo. Esto no va a acabar bien, os lo estoy diciendo muy en serio. Van a volver a las armas.
1: Menos mal que nos queda Portugal, cantaban aquellos, ¿no?
0: Vaya, es verdad. Escoltan a l'Eloi Lecina, bueno, avui al bar... Molt content no està amb la selecció espanyola, eh? Com a madridista.
1: És que aquest 8-0, més enllà del 8 del Barça, el 0 del Madrid fa molt mal al madridisme.
6: A veure, amb
5: Cristiano... Bueno, pero que esto ha sido que quitarse ya la careta definitivamente. Buscaban la excusa, ¿eh? Esto ya les ha venido bien para quitarse la careta. O sea, el Mundial que ganó Españistán, el hedor que echa a barcelonista, ya no les representa. O sea, a ellos les representa Julio Iglesias, el Real Madrid y el Barón Dandy.
0: Hostia, el Barón Dandy.
5: Ya está, todo lo que no sea... Bueno, y algún que otro novillo si lo pueden torear entre medio. Ya está, todo lo que no sea eso, no les representa.
0: Ah, tío Faja.
5: Y ahora están...
0: Te vamos a contratar de analista de la selección. Podrías hacer cada día un dietari de las elecciones del Madrid.
1: Toma, por favor.
0: El dietari del tío Faja.
6: Por favor. Molt necessari,
5: que me vuelvas a llamar cada día, ya soy capaz
0: hasta esto,
5: de
0: va. Cada día la firma del tío Faja. Un comentario sobre el día electoral del Real Madrid.
1: El trabuco, os dirá la sección.
0: El trabuco.
6: Sí, venga, va. El trabuco del tío Faja.
5: El día que me tomáis en serio, vuestra vida cambiará.
0: Un abrazo, que vaya bien.
1: Grande.
7: ¿Qué te jugas que l'has cagat amb Xavi Cazorla?
8: Anda, ya cagat.
0: Com ho portes, Cazorla?
9: Bé, molt bé. Vosaltres bé?
1: Bé, sí, sí, sí.
0: És que tens veu de simpàtic.
9: Home, és simpàtic, és simpàtic. És que si no, no tenim això ja bueno, malament, saps?
6: Seria, no?
0: Com?
6: Vindries això?
9: Sí, ja és la gràcia.
6: Que simpàtic seria el tema.
9: Escolta, anem al tema o què?
1: Sí.
9: Sí, porto avui una mica d'especial concursos.
0: Ah.
9: N'heu fet molts aquesta setmana, no sé si masses, però bé. D'entrada, si s'està fent un concurs i la mecànica o les bases d'aquest concurs ja costen d'explicar, potser és que no és una bona idea el concurs.
10: Que tenim una
0: pregunta, un desempat,
10: no? Un desempat. Això va començar a fer justo.
0: Aproximar-se, no?
10: Aproximar-se.
0: Sí, repetim-ho i... perquè quedi clar.
11: Sí, seguro.
10: Qui s'aproximi més sí, sí. I si et passes el que s'apropi més de, des de passar-se.
0: És a dir,
11: sí, clar.
0: És a dir, qui s'apropi més al número correcte, a la xifra sí. correcte, guanya...
10: I si no et passes,
0: empat,
10: millor.
0: Si no et passes, en cas d'empat, qui no s'hagi passat...
10: Vale. Això, vale?
6: Venga. Lo dicho, no sé si más o menos.
12: Debería haber alguien con el EGB, vamos. Sí.
9: Algú de l'estudi, ni que fos una persona, ja ens conformem. Un cop tenim clara la mecànica o no del concurs, anem amb els concursos pròpiament. El primer és el concurs, diria, més radiofònic de la història, perquè s'ha d'endevinar qui surt a una samarreta.
0: Sí, perquè demà tens una altra vegada actuació.
13: Sí. Demà, demà tenim un festival.
0: Sí.
13: Qui són aquests?
0: Qui són?
1: Aquests es refereix a la samarreta que porto, perquè hi ha gent que no...
14: Gràcies per existir.
0: A mi em recorden a Sex Pistols.
1: Sí, no, és una estètica...
0: Aviam si algú ho escriu, al YouTube del que t'hi jugues. Ensenya bé la foto, va. Recorden a Sex Pistols.
6: Aixeca't un moment.
13: No, que s'ho pego aquí.
1: Sí, és que es veu allà, jo per això no ho dic, però...
10: Com dius?
1: Sí, és que es veu allà, jo per això no ho dic, però...
10: Ja està, això hauria suficient.
14: 6 hores i media després...
0: Per cert, Lu, estaràs orgullós dels nostres oients perquè han encertat rapidíssimament que els de la samarreta eren escorbuto, però rapidíssim, i a més hi ha hagut una llista llarga de gent que han encertat...
15: No me jodas, Manolo!
0: Sí, però han anat rapidíssim.
13: No m'he donat compte, però es veu a la samarreta.
0: Mira que he intentat posar una mica d'intriga al tema.
16: Cal un concurs així?
9: Molt bé. Molt bé, molt bé. O sigui, pels de YouTube es veia el nom i claro. Pels de casa de la ràdio normal claro. No es veia res i no pillàvem res.
6: Claro.
9: Molt bé, molt correcte el concurs.
6: Era l'objectiu?
9: Anem a un altre. Aquest crec que sí que és una mica més radiofònic. És un clàssic, de fet, que mai falla, que la gent faci l'idiota, com en aquest cas on el programa d'homenatge al Dream Team alguns dels assistents del públic van imitar el so d'animals.
17: Comencem pel lleó, d'acord? Imitació del lleó, a veure, quan vulgui.
6: Bravo! Justo mal,
17: ja una mica... A veure el tigre.
11: Estàs tomant una pastilla.
0: Es va puntuant, José Mari Vaquero.
17: Aquí hi ha un grup
6: valorant imitacions d'animals.
17: Veniu aquí. Aquests ho fan en grup. Cavall, m'han dit, no?
6: Cavall, mira.
17: Vinga.
6: Cavall del Xile.
17: Doncs 3, 2, 1, quan vulgueu.
6: Jo no sé.
17: No, però el cavall, no heu de dir el cavall.
11: El cavall parla.
6: Però és que jo no ho sé.
11: La madre que me parió.
17: No,
6: heu de triar un...
11: Un os. Me río por no llorar.
17: Què portes?
6: El pato.
17: El pato?
6: Oh,
17: hòstia, això promet. A veure, va, 3, 2, 1.
6: Oh! Ha fet el Donald, eh?
17: Crec que hi ha un altre tigre,
6: És...
17: Gatito. Vaquero, tienes ya veredicto,
6: no?
17: El pato.
6: El pato.
13: L'han tornat a fer,
6: sisplau.
17: Un altre cop, sisplau.
13: No, el pato.
15: Poneros a trabajar de una vez, hombre! Que ya está bien!
0: El feia molt bé.
9: Va, que aquest
1: sí. No, però és que teníem mig
9: team
1: pendent d'aquesta.
0: Sí, sí, sí.
6: Brutal.
9: Aquella gent arribant a casa i què? Com ha anat l'homenatge que us han fet de la Champions?
6: De veritat, necessito més concursos d'onomatopeies. S'han de fer.
9: Sí, és veritat. Sempre a favor.
6: Molt important.
0: Acabem... Jo en domino bastantes, eh?
9: Sí?
0: D'animals.
9: Doncs va, sí que és, sisplau.
0: Quina?
9: No mono. Sé, no, tira, és... Ostres.
6: Que mono...
1: Ho hem tingut net en pantalla, això.
9: 49, vale, apuntar-m'ho això per la setmana que ve.
0: Acabem l'especial. I la rata l'has fet també, no?
9: El?
0: Qui?
6: La rata l'has fet també.
0: No, la rata ja ho soc.
6: Bueno, per això.
9: L'has fet bastant, la rata. Acabem l'especial concursos.
6: No, no, que sí, jo crec que sí, sí.
1: No, és que estarem fins a les dues.
0: Va, mira, mira, mira. Va, tio, no has tingut nens petits, tu, o què?
9: Sí.
0: Doncs ja està,
9: sí, sí,
0: t'has d'esforçar.
9: No feia el mono. Si jo li feia el mono aquest a les meves filles, ja et dic que ni sopaven, ni dormien, ni res,
0: de
9: la
0: por. Bueno. Es tracta d'això.
9: Acabem l'especial concursos amb el concurs on els oients havien de cantar el gol de Koeman de la final de Wembley.
8: Minuto 111 en Wembley. Falta sobre Eusebio. Si puede hacerlo alguien es Koeman. Va a tocar la pelota Stoico. La para Chema. Chuta Koeman.
12: ¡Y gol! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Muy nerviosa!
17: Sorteu el micro i endavant.
8: Koeman està a punt de xutar, però es fica pel mig. Risto toca Vaquero d'una manera increïble. I xuta Koeman. I gol de Koeman.
12: Això què?
8: Gol de Koeman. Feia molts anys que esperàvem. Moltes felicitats, Barça.
16: Agafa pell de gallina.
8: I ara gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Vaquero. Vaquero, Vaquero. Quin gol.
17: És tot teu.
8: Hi ha una falta favorable pel Barça. La posarà Stoico, Vaquero, Koeman, gol! Gol! Gol de Ronald Koeman! Gol! Titular!
18: Yo no sé cómo no me han dado los ataques pelèticos que me dan.
6: Uah. Aquest programa, en època Covid, s'hagués hagut de canviar el...
9: Tot, el teatre sencer.
6: Sí, sí.
9: Joder.
0: No havia caigut en que els oients feien tot això amb el Dream Team mirant.
6: Ah, aquesta és la gràcia.
1: Chiqui, Vaquero, Reixac, tots allà, han posat seriós.
6: Chiqui s'ho estava passant de conya.
0: Sí, sí, Chiqui s'ho va passar molt bé.
1: Sí, sí, imitava l'ànec.
9: De fet, quan sona el senyor que el cavall diu, es posa a parlar, se sent Chiqui dient, un cavall que parla.
1: Sí, sí, sí.
9: Vull dir que entra com molt a...
0: Sí, sí, sí. Fora com a casa, Chiqui, sí. Aquest
9: any. Ens quedem en el dimecres, va, que estava la cosa molt bé. El programa de Sitges s'ha de dir que va començar una mica difícil.
19: Deixeu-me dir una cosa, crec que ho he comentat alguna vegada, eh? Vam trucar a José Mari Vaquero per demanar-li si volia fer el viatge amb nosaltres i amb alguns oients afortunats, els que els va tocar el premi de passar un cap de setmana a Londres, participar al programa i visitar Wembley, i no va voler cobrar.
17: Ara sí, eh? He canviat.
20: No podem pagar més. Si tu creus que te'n tens que anar, tens les portes obertes.
17: He madurat. O si acaso...
19: Lu Martín, què tal, com estàs?
21: No oigo nada.
19: Home, t'hauries de posar els auriculars, Lu, i el micròfon, xato, que portes 20 anys al que t'hi jugues.
22: Patapam.
17: Mira, que ara el tinc enganxat.
19: I si pots fer-ho amb una mica de delicadesa, sí, Lu, i no rebentar el microcasco.
22: Con la calma.
19: Què has portat, Lu?
22: Què he portat?
19: Ah, sí.
21: A la mierda, hombre.
0: És que el Lu, quan vol provar el micròfon, fa així.
9: Joder.
19: A que sí, Willy?
22: Encantat,
6: ara, ara mateix està el Collserola,
9: sí.
6: Collserola vibrant.
9: I la gent que ens està escoltant.
6: Avui li ha encantat, això.
22: Sí, sí.
0: Collserola, li fot uns vibrant. Castanyots al micròfon.
1: No sé si els hi fot tan fort, eh, però bueno.
9: Una salutació als que ens estaven escoltant amb auriculars. I,
0: amb... I per cert, li vaig dir 20 anys al que t'hi jugues, no, perquè el que t'hi jugues no porta 20 anys en antena. Mm. Porta menys. Va ser una exageració.
9: No passa res.
6: Estem generant sordesa.
9: Això t'ho perdonem. Una de les persones amb qui veu parlar també en aquest programa va ser la Flor, la dona de José Mari Vaquero.
19: Escoltant el teu fill, dient que encara no tenia una còpia del llibre, he vist com algú de la taula ha aixecat la mà dient, jo tampoc. Chiqui Begiristain, què tal, com estàs?
23: Hola, què tal? Anava a queixar-me, però després de les hòsties que li han posat al Juli al seu fill, pues jo estic encantat, estic tranquil, el compraré...
19: Santi.
24: Flor.
25: Hola, mi vida.
24: Què tal, com estàs?
25: Aquí, mira.
24: ¿Tú lo tienes el libro o tampoco?
25: Pues mira, sí, me lo regaló el primero, creo. Hombre, que si no le corto los huevos.
24: Perdonau, però algú ho havia de dir.
0: És que la Flor és molt gran,
24: sí? La millor.
0: Sí, boníssima, sí, sí. No, en sèrio. O sigui, és que et tronxes de riure, sí, sí.
9: Home, a veure, amb el poc que va parlar, la veritat és que és bastant sospitós que sí, que em deus tronxar amb ella. També heu parlat amb un president d'una penya blaugrana, no sé si també és de la conya com la Flor o no, va voler que filéssiu molt prim a l'hora de presentar-lo, val? Però després va ser com molt poc rigorós quan parlava ell.
24: Estic sí que amb l'Alfred Ruiz, el president de la penya blaugrana de Sitges. Què tal, com estàs?
26: Penya barcelonista. De
24: barcelonista.
0: Per favor, Santi.
6: No, home, no fotem.
24: Gaudint del programa?
26: Molt. A més, el Chiqui és molt amic nostre de la penya. Bueno, no, Chiqui no, perdó.
1: Bueno, Chiqui, si vol, també.
6: Chiqui també, no?
27: Querido alcalde de Alicante, que así se llama.
9: Bueno, Chiqui...
0: Això passa, que et poses nerviós quan veus a tantes llegendes davant i t'equivoques de nom.
9: Com fèieu la conya de Chema, Chema, Chiqui, s'assemblen bastant.
0: Chema és com li diu Salinas a Vaquero.
9: Sí, li va fer molta gràcia, eh? A José Mari tothom li va dir Chema aquell dia, sí. Però bueno. Anem a altres coses, com per exemple la manera tan gràfica com el Lagarto de la Cruz va comentar que Xavi Pascual pugui marxar del Barça de bàsquet per anar a entrenar a Dubai a canvi d'una bona pasta.
2: Claro, aquí hay un tema importante y amigo mío, los verdes son los verdes, ¿vale? Los dólares son los dólares, la pasta es la pasta y entonces a veces es complicado dejar de aceptar una oferta como pueden dar los de aquella zona, ¿no? Por dicha, en mi época no existía eso, porque si no probablemente yo tendría hijos ahora, pues... con nombre Mohamed y no Eric y no Sergi, ¿sabes?
3: El mundo lo mueven dos cosas, el dinero y el sexo.
0: Mohamed y Atam,
9: así.
6: Qué gran más. Es que, claro, es que,
9: Que per cert, es va criticar l'altre dia a l'Ovalle per no preguntar a la porta sobre aquest tema, no el dels fills àrabs de Lagarto de la Cruz, sinó el de l'adeu de Xavi Pascual.
4: I és que el Santi Ovalle avui ha parlat amb el Laporta i no li ha preguntat pel bàsquet.
6: Oh!
0: Home, doncs es mereix el Clatellot.
4: Clatellot?
3: Oi, oi, oi, oi.
4: Home, Santi, què tal? Com estàs?
5: Molt bé. Jo accepto el Clatellot del Seixó, com no pot ser d'una altra manera, però només el del Seixó. Si hi ha algú més que vol preguntar pel bàsquet, és un acte públic al carrer de Castelldefels, on hi pot accedir absolutament tothom, per tant, que s'aixequi del sofà i vagi a fer la pregunta.
6: Con un par.
5: Sí, sí. En una sortida a la una de la matinada, d'un restaurant després de celebrar, d'acomiadar Lewandowski, t'accepten tres preguntes. No sé si és el moment de fer una pregunta de escolti, tens un sidral amb el bàsquet, doncs que això és més d'una roda de premsa sèria, que t'ho expliqui de bo.
7: Sí, una mica, sí.
0: Santón Meana, què tal? Muy buenas.
10: Yo también eché en falta lo del bàsquet anoche.
4: Qué bien traído, chaval. Muy brillante.
9: Molt bé, queda dit i queda en acte,
5: clar.
9: Que acte. Ara que ha acabat la Lliga, arribarà el Mundial i després la matraca sobre el fair play financer, si el Barça arriba o no arriba, és un tema que gairebé no l'heu començat a tocar encara i a mi ja m'està carregant, sobretot perquè no us poseu d'acord entre vosaltres.
5: Per exemple, el de Lewandowski, però t'estalvies 40 quilos de massa salarial de cara a la temporada vinent.
0: Això de t'estalvies 40 quilos, d'on surt?
5: La massa salarial, si fins ara era 500, ara...
0: Sí, però amb Lewandowski no t'estalvies 40 quilos de massa salarial.
16: La pregunta mamporrera.
5: Sí, no, 26 sí, sí, més amortització. Sí.
0: L'amortització de quan és?
5: 11. No, clar, 50, 11 més els variables.
27: 50 i pico milions més entre 4 temporades, és això.
0: Però són 11, o sigui, 26 més 11 són 30...
16: Oi, no, no, no, 37! Oi,
0: 37!
9: 5, 37.
0: Perdoni, perdoni. Sí, però va redoneix és cap a dalt.
5: Cony, perquè hi ha variables, també.
9: Perquè és liberació.
5: Perquè els 45 són, són més 5 en variables.
27: Sí, recorda que per guanyar la Lliga, 600.000 euros.
4: 600.000 euros.
0: Va, va, ho has arredonit, com 40, vale.
28: Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte.
5: Bueno, és el càlcul que fa el club, és un càlcul que surt del club, no meu. Parlant de 40 milions de Lewandowski.
0: Que no són tants. Són menys.
29: I nada, i dale que te pego, i pego que te dale.
5: Bueno, però potser són 38,8 o 39, o sigui, a Rodríguez 40.
0: Rigorós.
5: Això, ja m'he perdut, per on anàvem amb la Lliga?
30: Jo penso que tenen un gran problema amb això.
9: I encara no hem començat a parlar del tema, eh? Ja veuràs quan entri la cosa.
0: Però és que acaba d'entrar a l'estudi Lluís Carrasco.
6: Hm? Quan li ve de gust desarmar...
0: Sí que estàs moreno, Lluís.
4: Sí, sí, té bon color, eh?
9: Quan no l'ha tingut, Lluís Carrasco? Sí que, en fi, tu quan et poses torracollons és una persona que no pares. Per exemple, l'altre dia el programa va començar així.
0: 12 i 12, escolteu el que t'hi jugues, a ser Catalunya, posa't bé l'auricular, Flaqui, que et fa una orella com Dumbo.
31: Comencem el dia bé.
0: Escolteu el programa fins a les 2 del migdia, a ser Catalunya. Si el veieu a part d'escoltar-lo, al live del que t'hi jugues, observareu com el Lu Martín, ara més que mai, sembla el meu pare.
32: Bumba, cap a dintre, cap a dintre!
0: Andrés Rodríguez.
32: Serà pels cabells.
0: Amb les ulleres de sol, sempre.
32: Sí, és que tinc una cosa aquí a l'ull i... Bueno, es puc treure perquè...
0: Martirio,
32: molt...
0: més, una mica, no?
32: És molt de...
0: A més...
33: Muy bien, de buen rollo todo, ¿no?
34: Sí, sí, sí.
33: Sí.
9: Molt bé, un orelles de Dumbo, l'altre orelles de sol a Martirio, joder.
4: Digue-li tu alguna cosa amb ell.
9: Sí, sí, sí.
0: Gràcies.
9: No, de res, de res.
0: Us quedeu amb hora 14. L'actualitat informativa, més esports, a 9:15 a la graderia del balcó amb el Joan Tejedor, a 12:15, 23:30 amb el Manu Carreño al Larguero. I demà amb el Besa, no?
4: Demà amb el Besa en directe farem una canyeta per un dia que t'hi jugues, si et va bé.
0: Buscareu l'aigua potable.
4: Buscarem l'aigua potable.
0: Segur que la troben. Gràcies per escoltar-nos. Adeu.
4: Adeu.

0: ¿Qué te jugas?
1: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, es la última hora. El juez aplaza la declaración de Rodríguez Zapatero prevista para el día 2 de junio. Es decir, el juez Calama admite la petición de la defensa legal del expresidente del gobierno para poder estudiar con detenimiento el sumario de 4.000 folios e Isabel Vega traslada esa declaración a los días 17 y 18 de junio. ¿No? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Sí, 15 días más de margen le da el juez Calama Zapatero para preparar su declaración, que será, como dices, los días 17 y 18 de junio a partir de las 9 de la mañana en lugar del día 2. Atiende así la petición de la defensa de Zapatero, que quería posponer la citación para poder estudiarse el sumario, esos miles de folios a los que tuvo acceso ayer. Según informan a la SER en fuentes conocedoras, la defensa pretende justificar todos y cada uno de los pagos recibidos de la consultora que está en el centro de la trama, y preparar esa exposición es una labor que lleva su tiempo.
2: Cambio de fecha que naturalmente imprime más presión al PSOE y al gobierno, que, como los socios, condicionan sus decisiones y posiciones futuras a las explicaciones que dé el expresidente del gobierno Zapatero. El gobierno evita pronunciarse sobre el contenido del sumario, que, recordemos, señala a Zapatero como el cerebro de una trama de tráfico de influencias.
4: Mire, yo no me voy a pronunciar sobre un procedimiento judicial que está abierto. Bueno, sí que me puedo pronunciar y hablar de ese contexto tan complicado y cómo el gobierno desplegó ayudas que protegieron a muchísimas empresas, siempre respetando el marco regulador establecido y además procedimientos que se miraron y se miraron con lupa.
2: El Masaiz, esquivando el golpe ante las preguntas de la prensa, la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que la portavoz tampoco ha profundizado en uno de los aspectos, como acabamos de escuchar, más polémicos del sumario, al menos para el gobierno. Esas comunicaciones paralelas entre el CEO de Plus Ultra y el ex responsable de participaciones de la SEPI. Un día más, los socios aprietan al gobierno. PNV, Junts y Podemos dan la legislatura por finiquitada, pero el gobierno insiste, estamos entrenados para gobernar en minoría. Óscar López.
5: Este gobierno ha tenido derrotas parlamentarias que luego fueron victorias. Por ejemplo, varias veces votaciones de decretos, entre otras cosas, de subida de pensiones, por poner un ejemplo. Por lo tanto, este gobierno está acostumbrado, entrenado y lo hace bastante bien, gobernar en minoría. Lleva 8 años.
2: En minoría, pero con un calendario judicial muy, muy complicado, con el caso Zapatero completamente abierto y con 2 citas pendientes, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y el caso Begoña Gómez. Hoy el juez Peinado ha citado a la mujer del presidente del gobierno para el próximo día 9. Ese día le va a comunicar que la envía a juicio. Ya veremos qué medidas cautelares adopta contra ella. De momento, ahí queda la advertencia del juez. Si no acude, asegura Peinado, será conducida por la fuerza pública. A partir de media recopilamos todas las reacciones políticas, aunque en portada y en este contexto político queremos situar la última reflexión de García Page, del presidente de Castilla-La Mancha. Siguiendo la estela de Felipe González, ayer el presidente socialista vuelve a pedir la convocatoria electoral, pero ojo, en referencia a la situación de su partido, asegura García Page que es el momento más difícil del PSOE en democracia.
6: Este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Hace más de un año dije o moción de confianza o cuestión de confianza o elecciones. Sinceramente creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
2: 2:03 y al margen del caso Zapatero, de la mañana, 2 cuestiones abiertas. La primera en Huelva, donde seguimos muy de cerca la evolución del incendio que afecta al entorno de Doñana. Ya hay 400 hectáreas de terreno calcinadas. Última hora, Huelva, Sara Castro.
7: El incendio que afecta al corazón del Parque Nacional de Doñana ha calcinado hasta el momento 400 hectáreas de superficie de alto valor ecológico. Entre las zonas dañadas se encuentran paisajes tan representativos como los corrales y los cotos de la finca de Maresmillas. El operativo se ha reforzado en las últimas horas con nuevos medios aéreos, mientras más de 130 efectivos terrestres continúan trabajando sobre el terreno. Precisamente la Estación Biológica de Doñana ha alertado este martes de la gravedad del incendio declarado en el Parque Nacional tras analizar una imagen captada por el satélite Sentinel-2 durante su paso de este lunes.
2: Imágenes que tenéis en cadenaser.com. La otra noticia destacada, en Bélgica, donde se ha producido un choque entre un tren y un autobús en un paso a nivel. Hay 4 fallecidos. Última hora, corresponsal Enrique García Pozo. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Dos menores de 12 y 15 años han fallecido en un accidente en la región de Flandes, a 30 kilómetros al norte de Bruselas. Un accidente en el que también han perdido la vida uno de los monitores y el conductor del autobús escolar, que ha sido arrollado a primera hora de esta mañana por un tren en un paso a nivel que, según las autoridades, estaba cerrado en el momento del accidente. La fiscalía investiga ahora por qué el conductor no frenó, a pesar de que el paso estaba cerrado. Hay otros 5 menores que viajaban en ese autobús escolar en estado grave y un centenar de pasajeros del tren han resultado heridos leves, en el que es ya uno de los accidentes ferroviarios más graves de las últimas décadas en Bélgica.
2: Y más cuestiones que repasamos en conexión con la redacción de informativos.
1: Hora 14, con Javier Casal.
2: Allí está Javier Liébana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Crece la tensión entre Irán y Estados Unidos después de los ataques contra barcos que ha lanzado Washington esta madrugada cerca del estrecho de Hormuz. El régimen de los ayatolás ha amenazado a la administración Trump con que no va a tener, dice, ningún lugar seguro en toda la región. Además, el hijo del fundador de Mango, que está acusado de matar a su padre, ha anunciado que deja temporalmente la vicepresidencia de la compañía. Lo ha hecho Jonathan Andick en una carta abierta en la que ha dicho querer centrarse en su defensa.
2: El tiempo. Sigue el calor, Jordi Cargó.
9: Pocas novedades en la situación meteorológica, tiempo soleado y caluroso en todo el país. A diferencia de las últimas tardes, hoy ya no se formarán tormentas en el noroeste de la península y las temperaturas sin grandes cambios, máximas de 30-35 grados en la mayor parte de poblaciones, desde Baleares hasta Canarias pasando por la península. Y la península destacando máximas de más de 35 en el Cantábrico y sobre todo en el Valle del Guadalquivir, también en Las Vegas del Guadiana, en Extremadura. En los próximos días el calor irá.
2: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Alicia Fernández en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
1: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
10: Jonathan Andick plega temporalment com a vicepresident de Mango, ho ha anunciat en una carta oberta a tots els treballadors de la multinacional i és la primera vegada que es pronuncia des de la seva detenció. La direcció de Mango defensa també la seva innocència i assegura que el seu càrrec, mentrestant, quedarà vacant. El president de la Generalitat, Salvador Illa, està convençut de la innocència de José Luis Rodríguez Zapatero.
11: Confío en el presidente Zapatero y, sobre todo, confío en el Estado de Derecho y en la presunción de inocencia. A ver, vamos a ver, esto no es una selva, ¿eh? Aquí algunos prejuzgan, creo que con demasiada ligereza.
10: Avui, tant Junts com Esquerra han descartat sumar-se a la petició del PNB de reclamar eleccions anticipades.
12: Nosaltres el tema de la moció de censura no el tenim ara mateix a sobre de la taula.
13: Crec que cap dels partits que van donar suport a la investidura del president Sánchez puguin donar suport a una moció de censura sota la batuta del Partit Popular.
10: Més de la meitat dels 2.600 directors d'escoles i instituts de Catalunya asseguren que no se senten representats pels sindicats de professors en aquestes negociacions amb la Conselleria d'Educació. Demanen tenir veu pròpia per poder escollir l'estratègia educativa i on es posen els recursos.
14: Inclusió, si no hi ha benestar de l'alumnat, no és inclusió. I perquè tingui benestar ha d'estar ben atès. I perquè estigui ben atès necessitem recursos.
10: Tot el dia abans d'una nova vaga total a l'educació pública arreu de Catalunya. I és un dimarts en què us explicarem el que s'estan trobant llibreters de vell catalans. Estan rebent comandes per internet des dels Estats Units en què els compren llibres descatalogats o molt antics, de forma aleatòria i sense cap motiu.
15: Doncs els llibres més ràndoms que et puguis imaginar. No estem parlant de la novel·la de la Montserrat Roig, sinó de l'estudi de com la Montserrat Roig, el dia que va anar a excursió a Sant Cebrià de Vallalta, va perdre una sabata.
10: I això per què? Asseguren que és que s'acaba utilitzant aquests llibres per nodrir la intel·ligència artificial i que molt probablement aquests llibres després es destrueixen. Avui que també us parlarem de l'auge dels coworking rurals. Cada cop hi ha més espais de treball compartits en petits pobles de Catalunya i això està solucionant el despoblament en moltes zones. Més calor que ahir, menys que demà. Atenció que cada dia que passi les temperatures aniran a més. Jordi Carbó.
9: Avui es manté la mateixa situació dels darrers dies, és a dir, temps assolellat i amb calor pròpia de l'estiu. També es van confirmant els pronòstics que ens anuncien que a partir de demà i fins al cap de setmana la calor anirà més i a molts punts de Catalunya ja superarem fins i tot els 35 graus, és a dir, amb una calor pròpia ja de la canícula. De moment avui, com els darrers dies, calor significativa, màximes a prop dels 30 graus a les valls dels Pirineus i a la costa, que és on menys pujarà, però igualment amb calor, Les màximes passaran dels 30 gran part del prelitoral a l'interior i ens aproparem als 33-34 graus al Pla de Lleida, la Conca de Tremp i a l'interior de l'Ebre. Sol amb ventades de marinada de 30-40 km per hora fins que arribi la nit. De nit, el vent bufarà fort al sud de Lleida i a l'interior de Tarragona.
10: Tècnica Guillem Arnal, producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
10: Què tal? Bona tarda. Jonathan Andic es pronuncia públicament per primera vegada des de la seva detenció per la mort del seu pare. Anuncia que plega temporalment com a vicepresident de Mango per centrar-se en la seva defensa i assegura que la seva imputació per presumpte homicidi és injusta i infundada. Andrea Villori això ho diu en una carta oberta que ha enviat a mig matí als més de 18.000 treballadors de Mango arreu del món.
16: Exacte, en aquesta carta oberta Jonathan Andic diu que conservarà les seves responsabilitats en projectes familiars, empresarials i socials, però que deixa la vicepresidència de la multinacional per centrar-se en defensar la seva innocència després que la setmana passada fos detingut i acusat de matar el seu pare. Diu que l'atenció i focus que requereix la causa és incompatible amb mantenir l'alt compromís del seu càrrec a Mango, tot i que fons de la marca asseguraven fa dies a SER Catalunya que en els darrers mesos Andic ja no tenia funcions executives diàries i que la seva presència a la seu de Mango era anecdòtica. En qualsevol cas, el primogènit expressa el dolor, impotència i frustració, és literal, que li ha provocat veure's imputat per la mort del seu pare, que si la família ja patia per haver perdut a Isaac Andic en un tràgic accident d'EU, se'l suma ara l'acusació més greu. Un relat que afegeix que s'ha construït sobre una visió descontextualitzada i tergiversada. Sap que desmuntar-ho exigirà temps, esforç i dedicació, però diu estar convençut que la veritat s'acabarà imposant.
10: I Pol Valero, també per primera vegada des de la imputació per homicidi, la direcció de Mango també s'ha pronunciat i és per tancar files amb Jonathan Andic. Defensen també la seva innocència i que ningú, de moment, el substituirà en el càrrec de vicepresident.
17: Des de Mango han traslladat tot el seu suport al fill del fundador. Els membres del Consell d'Administració, liderat pel president i conseller delegat Toni Ruiz, han expressat la seva convicció que el procés judicial es resoldrà, diuen, favorablement i confien que sigui amb la màxima brevetat possible. En un comunicat intern dirigit a tots els treballadors de l'empresa, Ruiz ha destacat que la companyia es troba en el millor moment de la seva història i, a més, diu que té el suport total dels accionistes. Per això ha animat els més de 18.000 treballadors del grup de tot el món a continuar units. És la primera vegada que la companyia es pronuncia sobre el cas. Recordem que el 95% de les accions de l'empresa estan a mans de la família fundadora. Després de la mort del pare, ara pertanyen a Jonathan i a les seves dues germanes, i el 5% restant, des de fa 2 anys i mig, és del conseller delegat Toni Ruiz.
10: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat avui públicament a José Luis Rodríguez Zapatero. En una entrevista a La Sexta de fa pocs minuts, defensa la seva figura, com va fer en el seu moment ja Pedro Sánchez al Congrés, i creu el president de la Generalitat justament que la legislatura espanyola ha d'acabar sí o sí quan toca, i no abans, Xavier Balló.
18: Defensa tancada del president Illa a Zapatero, tot i l'allau d'informacions que estan sortint, diu que confia en la seva honorabilitat, que cal esperar que l'expresident s'expliqui i no oblidar quin és el seu llegat polític.
19: Mi respeto a su honorabilidad, sigo manteniendo mi admiración por la obra de gobierno que hizo, sé que él tenía unas actividades profesionales que ha contado e insisto, voy a remitirme a las explicaciones que él dé en sede judicial y entre tanto, insisto, sigo confiando en el presidente Zapatero, claro que sí.
18: I malgrat els dubtes d'alguns socis o del propi Felipe González, creu que Pedro Sánchez ha d'esgotar la legislatura.
19: Creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en estos momentos para el conjunto de España.
18: El govern assegura que aquesta situació no l'afecta i que està concentrat en governar Catalunya.
10: I després que per primera vegada aquest cap de setmana un soci d'investidura de Pedro Sánchez obrís la porta a avançar eleccions per aquesta qüestió...
20: Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo y con una agenda descontrolada y judicialitzada.
10: És el PNB, Aitor Esteban. Doncs avui tant Junts com Esquerra han deixat clar que, de moment, ells no estan per donar suport a cap moció de censura. Laura Pons.
21: No, aquesta carpeta no està sobre la taula dels despatxos de Puigdemont i de Junqueras, i menys diuen les seves portaveus si aquesta mesura la lideren el Partit Popular i Vox.
12: Nosaltres el tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència.
13: Crec que cap dels partits que van donar suport a la investidura del president Sánchez puguin donar suport a una moció de censura sota la batuta del Partit Popular.
21: Són Mònica Sales de Junts i Esther Capella d'Esquerra Republicana. Els socis aguanten, no volen caure Sánchez, conscients que l'alternativa és pitjor i més tenint en compte que tots dos, tant Junqueras com Puigdemont, estan pendents de l'amnistia. Això sí, Junts i Esquerra reclamen celeritat i transparència al Partit Socialista.
10: I avui fa un any que el govern va desmantellar l'antiga DGAI, la Direcció d'Atenció General a la Infància i a l'Adolescència.
3: Cal fer un abordatge profund, transformador, i per això la primera gran mesura d'aquest pla de transformació és suprimir la DGAI i crear una nova Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància, DGPIA.
10: Ja ho sentiu, entre altres coses, el govern va anunciar canvi de sigles de la DGAI a la DGPIA, després que es destapés un escàndol de pagaments indeguts de prestacions, també després que aquesta casa destapés el cas d'una menor que, mentre estava tutelada, va ser agredida sexualment diverses vegades per un home que la va contactar per internet. I un any després, Oriol Soler, a banda d'aquest canvi de cicles, ens preguntem què s'ha fet i quins deures queden pendents.
4: El més important, i que en part va dinamitar-ho tot, la del servei que fa el seguiment de les ajudes a extutelats, per on es van escolar 4,7 milions d'euros en pagaments indeguts. Aquest contracte caducarà i passarà a ser un servei intern gestionat per la Generalitat. I fa poques setmanes el govern anunciava que Resilis i Mercè Fontanilles deixaven de fer aquesta tasca i assegurava que tot plegat ha passat a la història.
3: Entomem el repte, per gran que sigui, el diagnostiquem i el solucionem. I així ho hem fet, per exemple, amb els pagaments indeguts de l'àmbit dels joves extutelats, que és un problema que ja s'ha solucionat. És un problema del passat.
4: Ara les ajudes, no només aquestes, les gestiona la Direcció General de Prestacions amb un model semiautomàtic que creua les dades de la Seguretat Social amb les condicions de les ajudes i fa reajustaments automàtics cada 3 mesos. Un anunci que en aquest cas sí que s'ha complert.
10: Després hi ha compromisos que s'han complert a mitges, d'altres que directament han quedat penjats.
4: Sí, per exemple, el govern ha contractat 124 persones més pels EAIA quan el compromís era incorporar-ne 240. Aquest servei és clau, s'encarrega del seguiment en el dia a dia dels infants en risc de desemparament, i un compromís que no s'ha complert perquè exigeix canvis dràstics és el de reduir el nombre de centres de menors i fer-los més petits, de menys places. També el canvi de model per potenciar les famílies d'acollida s'ha quedat a mitges. N'hi ha 700 i en calen el doble, tot i que el govern ja ha dit que vol simplificar tràmits i donar incentius. Fa un any també va sortir un pla d'acció per millorar les garanties legals dels menors en processos de desemparament, quan es separa una criatura de la seva família, i el president de la Generalitat ha dit diverses vegades que hauria de ser un jutge i no un funcionari de drets socials el que prengui una decisió d'aquesta rellevància, però de moment tampoc hi ha hagut cap canvi en aquests protocols.
10: Avui a l'Aquí Catalunya hem parlat amb el Toni i l'Oriol, dos pares d'acollida que han format part del sistema de protecció a la infància. Demanen més recursos per a les famílies i, sobretot, suport psicològic per a tots els membres.
22: El trauma és aquest trencament que ja ha impregnat en el cos d'aquests nens i d'aquestes nenes acollides. Un fill biològic en cap moment se li passarà pel cap que tu com a pare o com a mare el deixaràs o no l'estimaràs. En canvi, aquests nens ja tenen l'experiència de que això pot ser.
23: Hi havia molt de dubtes i molt de problemes. No et donava temps a pensar molt. Hi havia molta vida d'actuar més.
10: Això mentre el conflicte a l'educació continua, avui hi ha hagut protestes d'estudiants de secundària i batxillerat.
1: Hora 14, amb Joan Bofill.
10: Escoltem aquesta protesta. És la manifestació que han convocat el Sindicat d'Estudiants de Països Catalans al centre de Barcelona. Demà recordeu que hi ha vaga a totes les escoles i instituts d'arreu de Catalunya, una vaga que molt probablement no es desconvocarà, tot i que aquesta tarda hi torni a haver reunió entre sindicats de professors i la conselleria. Unes trobades que reprenen amb un nou element sobre la taula: la queixa dels directors d'escoles i instituts, que asseguren que no se senten representats pels sindicats de mestres. En un manifest que han signat ja uns 1.300 directors, més de la meitat de tots els que hi ha a Catalunya, es demana tenir veu pròpia per poder decidir sobre recursos i estratègies educatives. Soledad Domínguez.
24: Les direccions volen que el govern negociï amb ells qüestions claus, com ara la composició de les plantilles de mestres i també d'altres professionals que es necessiten a les aules, i sobretot revisar conjuntament com s'està aplicant el decret de l'escola inclusiva. Santi Pubill és el director de l'Institut Lledonosa de Lleida, Segundo Jiménez de l'escola Martí Pol de Lliçà d'Amunt.
25: Els professors moltes vegades no estem preparats per certes característiques dels alumnes i necessitem algú que professionalment ens ajudi.
26: Per mi, principal reivindicació és abaixar ràtios. Ràtio 20 a primària infantil
14: mantinguda sense augments de ràtio i ràtio 25 a la secundària.
24: Sobre les plantilles, demanen que recuperi l'opció que els directors triïn una part dels treballadors dels centres, una possibilitat de la que els sindicats reneguen. Volen també disposar de mecanismes clars i amb garanties jurídiques per poder vetar aquells docents que de forma reiterada diuen no hagin pogut acreditar que tenen la competència necessària per posar-se al capdavant d'una classe.
10: Un minut i més notícies.
0: Ser Tarragona, Radio Reus.
2: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y La Fira de Reus. Infórmate en soloptical.com.
5: La Marina está morena.
6: Van donar la notícia que, de manera sobtada i sense cap tipus de motiu, havia traspassat mon germà, el gran. Vaig haver de pujar immediatament, perquè el meu germà era d'Empuria Brava. I va haver un moment que vaig connectar amb aquest tema, el vaig posar... Crec que ens el vam posar en bucle tot el viatge, pràcticament. A mi em va servir per anestesiar-me.
7: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda, amb Jordi Manau.
8: Necessites renovar casa teva? Arriben els dies sense IVA de Conforama. Preus increïbles en sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Preus realment baixos només del 22 al 27 de maig. Conforama.
26: Con Volotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
27: Amb el gran sorteig d'aniversari del Club Caprabo t'esperen viatges valorats en 3.000 euros i compres gratuïtes. Participa i per cada 30 euros de compra i suma participacions extres activant els teus cupons digitals i amb el joc de l'app. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
7: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
10: Són les 2 i 21 minuts de dues setmanes que el Papa visiti Catalunya, ja sabeu, els dies 9 i 10 de juny. S'han donat més detalls d'aquesta visita, en concret del que farà a la presó de Brianzo. Es trobaran amb una vuitantena de reclusos, escoltarà també el testimoni de dues dones que estan complint allà condemna, i en tot cas sí que serà molt breu perquè l'horari oficial diu que el Papa estarà en aquesta presó al voltant de 20 minuts. Justament avui a Ser Catalunya us podem explicar la radiografia de les presons, tot el que hi entra il·legalment, drogues, mòbils, també les armes blanques que s'hi fabriquen a partir de maquinetes d'afaitar o tornavisos. Andrea Villori, l'any passat es va aconseguir contenir l'entrada de droga després de 5 anys en què això s'havia disparat.
28: Sí, entre 2020 i 2024, és veritat que això inclou l'any de la pandèmia, però la droga a les presons es va multiplicar per 6. Segons l'Associació de Funcionaris de Presons Marea Blava, la majoria d'aquestes aprehensions són de cànnabis, seguit de cocaïna, heroïna, èxtasi, tusi o metamfetamines. També detecten un tràfic intern de medicaments que els preocupa, especialment de fàrmacs antidepressius i ansiolítics dispensats dins la pròpia presó. On hi ha més tràfic és a la presó de Quatre Camins, seguida de la de Brians 2 i Brians 1. Els funcionaris destaquen un augment, a més, en un 60% en les sobredosis, l'any passat 134 casos. En canvi, en positiu, hi ha els sistemes d'antidrons que s'han començat a incorporar per evitar que la droga entri pel cel a les presons.
10: El que preocupa també són els mòbils. Se n'incauten entre 2 i 3 al dia que els presos utilitzen o per mantenir els seus negocis il·legals a l'exterior o per contactar amb les víctimes.
28: Sí, de fet, en els darrers anys s'està interceptant un mòbil cada 10 interns, segons dades de justícia, una xifra que els funcionaris creuen que posa de manifest la fuita de seguretat dels centres on estan entrant tant smartphones com minimòbils, els antics Nokia, que tenen menys de 10 centímetres, i que es venen per un preu d'entre 1.000 i 200 euros dins la presó, respectivament. Un negoci molt lucratiu, segons fonts penitenciàries, que inclou el lloguer d'aquests telèfons mòbils, amb el que es fa un ús lúdic, sobretot, però que també serveixen per gestionar entrada de droga, per exemple, extorsions, o continuar fins i tot amb l'activitat delictiva.
10: I anem ara a l'Audiència de Tarragona. Avui han començat a declarar els testimonis del judici d'un dels casos de corrupció més sonats de la dècada passada, el cas Innova, el focus al pagament de factures milionàries i no justificades amb la construcció de l'Hospital de Reus pel mig. I els principals acusats, els directors del CatSalut i de l'ICS en aquella època i també l'arquitecte d'aquell nou hospital, Cristina Artacho.
9: El primer i únic testimoni a declarar aquest matí ha estat l'interventor de l'Ajuntament de Reus, Baldomero Rovira. Ha confirmat que l'arquitecte Jorge Batesteza cobrava el doble per fer la mateixa feina. També ha afirmat que la contractació de l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, no es va fer sota els paràmetres legals.
11: Aquí la dificultat estriba en que el propi contrato preveia unos reports mensuales, unos informes que devien incorporar, pues, detallar los trabajos que derivaven de esas contrataciones y prácticamente no se encontró nada.
9: La sessió s'ha suspès per indisposició d'un membre del tribunal i la resta de declaracions de testimonis previstes per avui continuaran demà, inclosa la de l'exconsellera de Salut, Marina Geli. Encara no hi ha data per les declaracions dels acusats.
10: I un jutjat de Valladolid ha condemnat a la revista satírica el jueves a pagar una multa per haver anomenat gilipolles a la presidenta de Abogados Cristianos en una vinyeta. L'associació va portar als tribunals a la revista, que té la redacció a Barcelona, per tota una sèrie de vinyetes publicades en un dels seus números que criticaven l'entitat i la seva presidenta, Martí Oliver.
12: El jutjat obliga la revista a pagar 2.000 euros a Abogados Cristianos i 4.000 més a la presidenta de l'entitat per haver-la definit com a gilipolles de l'any en una publicació. El tribunal considera que aquesta expressió no té to crític ni cap altra finalitat que l'insult i, per tant, conclou que s'ha vulnerat el dret a l'honor de la presidenta. En canvi, el jutjat sí que considera que la resta de comentaris que es van demandar estan emparats per la llibertat d'expressió. Eren comentaris com lobby ultracatòlic, xiringuito i també el qualificatiu de superba per referir-se a la pròpia presidenta. Fons de la defensa de la revista asseguren que ja estan preparant un recurs.
10: Mor a l'Hospital Trueta l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur. Va patir una parada cardiorrespiratòria, Marta Altimir.
15: L'home de 78 anys va caure cap a les 9 del matí en unes roques de la platja Satuna, a Begur. Un amic seu va ser qui va donar l'alarma. Els bombers, que van activar 4 dotacions i un helicòpter pel rescat, van reanimar a la víctima al lloc dels fets. El SEM el va traslladar a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va acabar morint durant el dia d'ahir.
10: I 26 detinguts en l'operatiu dels Mossos a Girona per fer caure una organització criminal dedicada al tràfic de marihuanes. La policia també ha intervingut armes llargues. Carles Couso.
16: Aquests gairebé 30 detinguts, els Mossos els han fet amb 27 entrades en pisos i cases de diferents pobles de les comarques de Girona, com per exemple Salt, Cassà de la Selva, Riudarenes o Caldes de Malavella. En els escorcolls, els 600 policies mobilitzats també han trobat armes curtes i llargues que estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica. Els Mossos també han decomissat fins a 11 plantacions de marihuana i asseguren, sense donar xifres exactes, grans quantitats de diners en efectiu.
10: I atenció amb el que s'estan trobant els llibreters de vell catalans, els que venen llibres descatalogats, molt antics o de col·leccionistes. Estan rebent comandes per internet de països com Estats Units en què els compren constantment i sense cap sentit aparent, i això asseguren perquè els acaben utilitzant per nodrir la intel·ligència artificial. És una informació d'en Ferran Dalmau. Ferran ho denuncia a l'associació majoritària del llibre vell, que assegura que el pitjor és que potser aquests llibres després acaben sent destruïts.
17: Sí, està passant a Catalunya, a Espanya i a tota Europa. Llibreters de vell a qui els demanen llibres de tota mena, sense cap connexió aparent, molt concrets i amb comandes que no tenen lògica. Marçal Font és llibreter.
18: Una comanda són de 20 llibres, l'altra comanda són de 3 i l'altra comanda és d'un. No té cap sentit perquè, a més, són ports als Estats Units, a l'estranger, que són molt cars i que, si fet així, sumen moltíssims diners.
17: Això els va fer sospitar que al darrere hi havia un interès tecnològic perquè, a més, els títols demanats els sorprenien. I buscant les empreses han vist que es dediquen a la intel·ligència artificial i el que volen és entrenar millor els seus algoritmes. L'associació majoritària de llibre vell, Uniliber, avisa del risc que té això a l'hora de preservar els exemplars. Miguel Ángel Ortega, president, en declaracions a Ser Catalunya.
19: Miles de libros siguen existiendo gracias a libreros que los rescataron, clasificaron y conservaron. Muchos de estos libros son ejemplares difíciles de reemplazar, fuera de catálogo y que son fundamentales para la memoria cultural.
17: Si els llibres acaben en mans d'una tecnològica, avisa, res garanteix que no els llencin un cop i ja els hagin volcat els seus sistemes.
10: I parlem ara de l'auge dels espais de treball compartit en zones rurals. Els coworkings creixen en pobles molt petits de Catalunya, molta gent que fuig de la ciutat i pot teletreballar, i això també està combatent el despoblament. En menys d'una dècada se n'han creat més de 50 arreu de Catalunya. Us ho explica l'Eva Hidalgo.
20: Els usuaris són persones que busquen un canvi de vida i que es traslladen a aquest entorn rural. 6 de cada 10 són autònoms vinculats al sector digital. Més de la meitat noten que les seves condicions milloren i això es trasllada en un increment de la facturació, segons Begoña García, la impulsora de la xarxa Cowocat Rural.
1: en un espai més tranquil, sense soroll, sense massivitat, que els desplaçaments són minsos. Tot això fa que la teva concentració sigui molt més alta i la teva productivitat i conciliació sigui molt més elevada. Llavors, un 63% dels coworkers que nosaltres entrevistem diuen que augmenten la seva facturació des de que estan en l'espai de coworking.
20: Des de l'espai era dels Guiamets, el seu responsable, Otger Vallès, destaca la fidelització dels usuaris.
3: Benvinguts, s'han quedat, segueixen treballant. Crec que tothom en general ha augmentat la seva activitat estant al coworking.
20: Per tal de donar-se a conèixer, aquest cap de setmana comença un festival amb més de 50 actes arreu i portes obertes de tots aquests espais.
4: I anem pels esports. I hem d'anar en directe a l'RCD Stadium perquè l'Espanyol acaba de presentar el seu nou director general esportiu, Monchi. Helena de Diego, bona tarda.
13: Bona tarda, Joan. S'hi ha arrencat ja l'era Monchi a l'Espanyol amb una presentació al costat del president Alan Pace en la que el nou director general esportiu blanquiblau no ha volgut parlar de diners ni de fitxatges. Diu que ell prefereix parlar de projecte i d'estructures a crear, malgrat estar convençut que l'Espanyol farà inversió per millorar l'equip ja des d'aquest mateix estiu. La seva primera decisió ha estat la de la banqueta. Monchi ratifica el tècnic Manolo González, que tenia un any més de contracte.
14: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para, junto con la dirección deportiva, podamos empujar para conseguir lo que he dicho anteriormente, ¿no? Un proyecto sólido, ¿no? Creo que es la persona idónea para ir seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
13: Monchi i Manolo reuniran demà per posar les bases del nou equip i definir els objectius del proper mercat.
4: Ho teniu tot a sercatalunya.cat i també a l'app de la cadena SER seleccionant SER Catalunya com a emissora favorita. Ja sabeu, a les 3, llapis de memòria.
21: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
22: 2:30, 1:30 en Canarias, la declaración de Rodríguez Zapatero será finalmente los días 17 y 18 de junio. El juez acepta la petición de su defensa, que quiere preparar bien esa esperada comparecencia de Zapatero, a quien el sumario, recordemos, sitúa al frente de una compleja trama dedicada al tráfico de influencias. Isabel Vega, inicialmente esa declaración, recordemos, era el día 2 de junio. La defensa de Zapatero pedía a primera hora de la mañana el aplazamiento y el juez accede y pospone 15 días esta declaración, ¿no? Isabel, buenas tardes.
23: Buenas tardes, Casal. Sí, ha sido en una providencia y sin pasar por la Fiscalía, que según las fuentes consultadas por la SER, tampoco habría puesto objeciones. El juez Calama le ha dado 15 días más de margen a Zapatero para preparar su declaración y además ha liberado dos fechas para escucharle, los días 17 y 18 de junio a partir de las 9 de la mañana, por si necesita extenderse varias horas. Lo había pedido el abogado, como dices, a primera hora de la mañana, después de asomarse ayer a esos miles de folios que componen el sumario y que debe conocer antes de que su cliente se siente ante el juez. Pero además, es que la estrategia de defensa pasa por rebatir todas y cada una de las imputaciones y eso implica justificar cada uno de los pagos que recibió de la consultora Análisis Relevante, que está en el centro de la trama. Dicen fuentes conocedoras a la SER que ese es un trabajo que lleva tiempo, aunque solo sea porque hay que remontarse a hechos de 2020, así que por eso se pedía ese aplazamiento.
22: Gracias, Isa. Ahora está por ver cómo pueden condicionar los discursos este retraso, toda vez los socios del gobierno y el propio PSOE han supeditado sus posiciones futuras sobre el caso a las explicaciones que debe dar Zapatero ante el juez Calama. El gobierno aguarda en efecto las explicaciones que pueda dar Zapatero. La espera se le puede hacer, como digo, muy larga. Toda vez hoy la portavoz del Ejecutivo se las ha visto y deseado para sortear las preguntas de la prensa sobre el sumario. En las últimas horas hemos ido desgranando los principales titulares de este sumario, que además de detallar las posibles conexiones de Zapatero o de lo que puedan aportar las cuentas de correo que se clonaron durante los registros, una de las cosas que queda por conocer ahora mismo es hasta qué punto la supuesta trama tenía una puerta de entrada abierta en la administración a través de la SEPI. Si hay algo más en ese canal paralelo de comunicación establecido entre el CEO de Plus Ultra y el exdirector de participaciones de la SEPI. En definitiva,

0: Haz tu verano realidad con Kanaki Viajes El Corte Inglés en Albania, Azores, con hasta 500 euros de descuento y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Kanak con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
1: Aceite cambiado, ya se puede llevar su coche.
2: Muchas gracias. Por cierto, ¿podría hoy llevar a mis hijos al cine?
3: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
4: En Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética.
5: 20 años construyendo juntos. Obramat.
6: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
7: valorado
6: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
7: Y otra.
8: Valorado.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Ser Catalunya.
10: Bona tarda, Júlia. M'estàs tocant els meus auriculars.
11: Perquè
10: soc
11: una hacker, perdó.
10: Dic, ui, s'ha anat el so, i és que tu m'estàs tocant la rodeta per modular el volum, me l'estaves tocant.
11: Bueno, ja sóc una senyora
10: gran. El teu està a l'altre costat, està vale. a la dreta.
11: Doncs ja està, tot solucionat.
10: Ara sí, bona tarda, Júlia.
11: Home, bona tarda, què tal?
10: Molt bé, que... Escolta, després d'estar en programes tan mítics com Buenafuente o Polònia, ara mateix amb què estàs? Amb què et guanyes les garrofes?
11: Ara mateix estic amb un projecte propi, amb la segona temporada d'una sèrie que vam crear i escriure amb el meu marit, amb el Jordi López, que és Departament Amades, que està al 3CAT, que l'any passat, bueno, no, aquest gener vam estrenar la primera de 6 capítols.
10: I va anar molt bé,
11: diguem-ho. Va anar bé, sí, prou. Home, bé, prou bé de visites.
10: Quan tu barreges funcionaris i mitologia...
11: Res pot sortir malament.
10: Exacte.
11: Però, no, realment n'estem molt contents, perquè a més va ser una cosa pensada per nosaltres des del primer moment, que no ens havia demanat ningú i que nosaltres la vam aixecar, la vam anar a vendre a TV3 i ens la vam comprar i ens van dir, bueno, va, doncs sí, proveu, feu aquests 6 episodis. I efectivament van anar bé a nivell de crítica, a nivell de visualitzacions, i ara estem treballant ja en la segona temporada, que tornarem a rodar aquest estiu, i en principi en previsió d'estrenar-la també doncs, el gener del 27, quan faci un any que vam estrenar l'altre.
10: Doncs ho confirmem. Hi haurà segona temporada de Departament Amades.
11: Exacte, sí.
10: Que... He llegit una cosa que m'ha sobtat, que deies que vas deixar a Polònia perquè t'havies buidat i t'havies saturat del format sketch.
11: Sí.
10: Anem a pams. Tu que ets profe em podràs ajudar. Què és un sketch? Per si hi ha algú ara que diu... Què és un sketch?
11: Doncs ara així no t'ho sabria definir. Bueno, és una unitat,
10: Ja t'he embaucat, eh?
11: Clar, no, és un petit teatret còmic de 2 o 3 minuts com a molt, el que fem al Polònia, amb el que està dividit al Polònia. Doncs l'esquetx en què el Pedro Sánchez va empenyar la seva mare al Caix Converges, no ho sé.
10: Vaja, doncs això. Polònia és això, no?
11: Això
10: és un recull d'esquetx.
11: Sí, són un seguit d'esquetx, 10 o 11 per programa hi han. I jo portava ja molts anys al Polònia i vaig estar 10 anys, del 2011 al 2021, i va haver-hi un moment, com va dir el savi Pep Guardiola, doncs que em vaig buidar, que ja no sabia, ja no tenia més idees. Pensava, ja ho he fet tot. Ja he plantejat totes les situacions possibles amb tots els polítics que hi ha, ja no se m'acudeixen situacions noves o divertides o maneres de sorprendre. Era qualsevol cosa de... I si fem que aquest s'enfada? No, això ja ho vam fer. I si fem una cançó? No, això ja s'ha fet. Estava saturada i, a més, em van enganxar els anys més divertits per treballar-hi, que van ser tots els anys del procés independentista.
10: Uf.
11: I allà és on es va formar la llegenda de, és que tot passa en dijous, i era veritat que totes les detencions i les últimes hores eren el dijous i havíem d'escriure a correcuita per aquell mateix dia, quan s'estaven ja fent gravacions al plató, i va ser molt divertit, molt estressant, però també a nivell de... Coco va ser esgotador. I va haver-hi...
10: factura.
11: Sí, i va haver-hi un moment que em va quedar la mirada aquesta de les miliardes, que ja havia vist tot l'horror, i ho vaig voler apartar-me una mica, perquè jo t'ho dic, és que creia que ja no aportava res al format, sentia que repetiejava, que em repetia ja.
10: A provar altres coses, que vas provar també a l'Està passant.
11: Sí, que tampoc és un salt que diguis, uau, quin plot twist, eh?
10: Bueno, però ja no són sketchos, no?
11: Exacte.
10: Són gags.
11: Eren notícies, era un fals informatiu, és un altre tipus de redacció, però no deixava de ser humor d'actualitat. Però bé, vaig aguantar. Vull dir que hi vaig estar molt contenta, hi vaig estar 4 anys a l'Està Passant, fins que ja també ho vaig deixar, perquè ja tampoc sé fer més acudits d'actualitat. És que realment és...
10: És que es gasten.
11: Es gasten, i vull dir, hi ha un moment que els temes es repeteixen i és de, bueno, fins aquí. Jo ja no sé quants acudits més puc fer de Salvador Illa. I ja està, i els he fet. Eren 200 i els he fet.
10: Check.
11: Exacte.
10: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de la guionista Júlia Cot.
12: A SER Catalunya i la cadena SER... Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de la Júlia Cot amb Tómame o Déjame, que és un tema compost per Juan Carlos Calderón, interpretat per Mocedades, que es va publicar l'any 1974. La cançó tracta d'una persona que ha descobert que la seva parella li és infidel perquè, entre altres indicis, huele a leña.
1: Huele a leña de otro hogar. Clar. Aquesta potser va ser la primera metàfora que vaig entendre de... Ah! L'està enganyant!
0: És que ell la que s'arrurà la porçal.
1: Exacte.
0: I en tot cas, la persona que canta, el banyut o banyuda, el que li diu és o aquí tots som monògams...
1: Monògams.
0: O fots el camp de casa.
1: Exacte.
0: I què fa aquesta joia del karaoke entre les cançons del teu llapis de memòria, Júlia?
1: Bé, bueno, com ja t'he dit, sóc una senyora gran, però no em correspon a l'edat, però és que més enllà de la cançó que m'agrada, però no és pel significat o pel que digui la lletra, sinó perquè aquesta cançó estava en un disc que es deia El Terrat ja canta, que era un disc que va treure la productora d'Andreu Buenafuente a l'Alterrat, per allà em sembla que era el 96, i eren cançons que havien fet precisament a la ràdio, quan estaven aquí a la SER, en el seu programa, i aquesta la cantaven l'Oriol Grau i l'Andreu Buenafuente, que feien com de cantants italians, que es deien, em sembla, Ronco e Naso, i jo recordo que jo era molt fan del Terrat, i escoltar aquest disc, i aquesta em feia molta gràcia, entre altres coses, perquè aquí, ja t'ho dic, és quan vaig entendre de, ostres, he pillat això, el que vol dir, jo deuria tenir uns 10 o 11 anys, i jo era molt fan del Terrat. De fet, pel sense títol i tot això va ser pels que em vaig voler dedicar a l'humor, no? A partir de quan em preguntaven tu què vols ser de gran, jo deia jo vull fer coses divertides amb l'Andreu Buenafuente, que no sabia ni que existia l'ofici de guionista, i jo deia jo vull treballar amb aquest senyor i pensar coses divertides per la tele. I aquesta cançó sempre la tinc molt associada a aquell disc, a aquell descobrir això de, ostres, la professió, l'humor, de saber que jo em volia dedicar a allò. I mira, m'ha quedat associat, no sé per què, a Mocedades, entre altres coses.
0: I aquí tenim a Mocedades.
1: Exacte, però és que és maco, aquest tema.
0: És xula, eh?
1: Home, és un drama, un dramón.
0: Que entenc que tu el Terrat per això el descobreixes a la tele o a la ràdio, perquè quan feien el programa aquí, tu estaves a l'Insti o al col·le.
1: No, a l'Insti... No, jo el Terrat el descobreixo amb el sense títol 2. Això ho he explicat mil vegades, amb un programa del sense títol 2 de la Castanyada, que vam fer el dia de la Castanyada, en què l'Andreu Buenafuente anava al Zoo de Barcelona i feia una entrevista al Floquet de Neu.
0: Ah, molt bé.
1: I aleshores ell li feia una entrevista a través del vidre, tot encorbatat, i li preguntava al Floquet de Neu sobre política internacional, sobre economia, i evidentment doncs, el Floquet de Neu no responia, i aleshores l'Andreu es posava com una mica violent, d'escolti senyor, això és una falta de respecte, vostè m'ha citat aquí, i jo allà em vaig prendre d'allò de, ai, què és això tan divertit? Jo vull fer això, no sé què fa aquest senyor, però jo vull estar amb ell i fer coses divertides per aquest programa que m'atrapa. I a partir d'aquí doncs, vaig descobrir que abans havien estat a la ràdio, van publicar aquest disc, que no sé si ja... Jo crec que ja estaven a la tele, perquè jo de la ràdio sola no els coneixia, i a partir d'aquí va sorgir tot, la guspira.
0: Tu et vas convertir en una grupi del Buenafuente.
1: Sí, sí, també ho he dit altres vegades. Jo el portava, com qui duia els Backstreet Boys, jo portava a la carpeta.
0: Andaves amb el Buenafuente a la carpeta.
1: Sí, quan sortien en allò d'aquell suplement de lectures del Tot i Més, que sobre l'Star System
0: sí,
1: català,
0: sí.
1: Doncs quan jo la retallava, perquè clar, l'Andreu no sortia allà, no hi havia internet, jo no podia treure fotos més enllà de les del Tot i Més o les del diari quan anunciaven el programa. I aleshores doncs, jo les retallava i me les enganxava, i he sortit prou bé, no et pensis.
0: Sí, però en aquella època a l'escola, no, què et deien els companys? Perquè clar, un anava amb el Michael Jackson, l'altre amb el Luke Perry.
1: Exacte, sí. No, bé, suposo que es va tolerar bé la... De, bueno, doncs mira, escolta, millor això que no que sigui una bulli, no? Vull dir, no, jo... Bé, jo tenia una relació molt, molt sana amb els meus ídols i amb la gent del voltant. No es va posar mai amb mi, per això. I si s'hi van posar, jo no ho vaig saber.
0: Mira, això sempre està bé.
1: Exacte.
0: Que, i els professors, quan tu els deies, mira, jo de gran em vull dedicar a fer riure, quina cara posaven?
1: T'he de dir que es sorprenien bastant, perquè jo treia bones notes, era molt bon estudiant, i aleshores suposo que quan els professors pregunten què vols fer, doncs esperen que facis alguna cosa de profit, tipus una enginyeria o medicina. I ja els primers disgustos van venir quan els deia que jo volia... No, jo lletres. Jo vull escriure, jo números no aprovo perquè m'ho memoritzo, però no estic entenent res del que estic reproduint aquí en aquesta operació. I aleshores em deia, home, però potser una filologia, alguna cosa... I jo, no, què he d'estudiar per fer això, per escriure per la tele? I aquí vaig ser on vaig tenir una tutora a quart d'ESO, a primer de batxillerat, que em va dir, mira, jo tinc un cosí que treballa a la ràdio, em sembla que estava amb els problemes domèstics del Manuel Fuentes, per què no quedeu un dia i ell t'expliqui? I va ser allà quan em va dir, doncs mira, jo sóc guionista. Ah, guionista, es diu això.
0: Un tal Oriol de Balanzó, no?
1: Un tal Oriol de Balanzó, correcte, que ara està a la competència. I a partir d'aquí, doncs, anar xerrant i veure això, i què vas estudiar? Doncs mira, hi ha aquesta carrera que era relativament nova, comunicació audiovisual. I a partir d'allà anar fent les assignatures de guió, anar estudiant, fent les pràctiques, quan a l'últim curs em va oferir, de dir, escolta, jo vull fer les pràctiques al Terrat. De veritat, prometo no fer la grupi, em comportaré, i a veure si allà hi puc entrar. I sí, allà hi vaig entrar de becària i fins que vaig arribar a Buenafuente vaig estar-hi molts anys, també, abans d'estar a Polònia.
0: L'Andreu sap que això que ha ocupat la teva carpeta...
1: Jo no li he dit. Vull dir, vam tenir una durant molts anys una bona relació. Jo era coordinadora de guió del programa de Buenafuente a l'època de la Sexta, i jo no li vaig dir mai, no el volia espantar, hauria sigut molt estrany, però suposo que li deu haver. Vull dir, hi ha molta gent que ho sap, jo no me n'amago. I si me'l tornés a trobar, de fet, si Déu vol, farà un cameo a Departament Amades, ja que és el president de la Generalitat de Catalunya, el molt honorable. Doncs, vull dir, jo li diria, no passa res, però no sé si ho sap.
0: En fi, ara la Júlia ens relatava com aquella nena que somiava amb treballar al Terrat escrivint acudits per l'Andreu Buenafuente, doncs va acabar al Terrat escrivint acudits, entre d'altres, per l'Andreu Buenafuente.

0: Grace Kelly, del cantant britànic-libanès Mika, és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de la guionista Julia Cott, que aquest tema es va publicar l'any 2007, o sigui, fent càlculs, tu tenies 23 anyets.
1: Sí.
0: Aleshores, aquí ja estem al terrat.
1: Aquí ja estem al 2007, sí, tant, ja estem al terrat, i crec que a Buenafuente, quan estava a la Sexta, també el moment d'eclusió d'Alberto Romero com a col·laborador, sí, sí, sí.
0: Sí, entres molt joveneta.
1: Després de la universitat vaig entrar de becària fent les pràctiques de l'últim any i ja se'n van quedar.
0: Però sí. Entres directament ja en Buenafuente?
1: Entro en un programa quan la Sexta... O sigui, jo entro de becària a Homo Zapping, a un dels primers
0: sí.
1: Homo Zappings, i després m'acabo les pràctiques perquè Homo Zapping el van cancel·lar a un programa que es deia Apelo, que és de quan començava la Sexta.
0: Els del sofà, no?
1: Sí, ja del Raúl Fimas. Exacte, que era la versió... A TV3 ho va fer el José Corbacho i el Santi Millán, i aleshores el Terrat ho va fer a la Sexta amb el Joaquín Reyes i el Raúl Fimas. I entro allà, va ser un dels primers programes de la Sexta, que em sembla que fèiem un 0,2 de share, perquè no ho veia ni el Tato. I quan s'acaba això, que se m'acaben les pràctiques, aleshores em fitxen, crec, no me'n vaig a cap programa, sinó el que es deia el Departament de Coses, que era, estàvem a les oficines, no estava jo a cap programa, i aleshores feies, doncs, et contracta una acció publicitària per Nike, vol que el Jordi Évole els hi faci un discurs d'empresa de no sé què, doncs això s'ha d'escriure. O els de la Fira de la Carxofa de no sé on demanen si l'Andreu
0: sí,
1: els hi pots fer el pregó.
0: Tu t'ocupaves sí. dels pongos.
1: Exacte, el Departament de Coses. I allà vaig començar a escriure i vaig estar-hi com un any. I aleshores, un estiu, que l'Andreu precisament se n'anava de vacances i presentava el programa Alberto Romero, que es deia, se li va dir Buenafuente ha salido un momento, jo vaig dir que, escolta, dic, jo em quedo sense vacances, dic, m'és igual, dic, però puc anar allà a l'estiu? Perquè, clar, els guionistes de Buenafuente marxaven també de vacances. Mm-hmm. Dic, si necessiteu gent, dic, jo m'ofereixo. I aleshores vaig anar allà aquell estiu i al setembre, quan va tornar l'Andreu, doncs se'n van quedar allà. I aleshores vaig anar al programa i vaig acabar coordinant-lo.
0: Coordinant-lo, que entenc que això, un programa diari, coordinadora de guió... Tranquil·leta no estaves.
1: No, ara evidentment no ho podria fer amb criatures i no vivint a Barcelona, però en aquell moment doncs tenia 20 anys, 21, no, 20, ja havia acabat 21, 22 anys i bueno, clar, era el somni de la meva vida, no? La nena que volia escriure coses per l'Andreu Buenafuente, doncs ho havia aconseguit. Jo sí, amb 22 anys estava coordinant el guió i colze a colze amb l'Andreu prenent decisions i, ostres, molt divertit, molt, molt, molt apassionat. D'aquí també aquesta cançó, que la recordo que pujava amb el Tomàs Fuentes, el guionista també de la Ruïna, dels meus millors amics, padrí del meu casament. Doncs això, que a més era l'època i anàvem amb el seu mini groc a treballar i cantant aquesta cançó fins a deixar-nos la gola, vull dir que sabíem que no arribaríem mai a aquests aguts, però no ho sé, l'associo això també, aquesta plenitud professional, aquesta alegria d'aquell moment.
0: Que quan tu et dediques a escriure guions i sobretot d'humor, el tema de l'ego et va a favor o en contra? Tu,
1: en quin sentit?
0: A veure, jo entenc que si ets una persona amb confiança en tu i amb un punt d'ego, un ego bo o dolent, no ho sé, tu pots creure en això que estàs escrivint, no? I dius, això que estic escrivint és l'hòstia. Però clar, aquest mateix text després passarà per moltes mans, serà revisat, mm-hmm. Després potser algú et diu, hòstia, no fa gràcia això.
1: Sí, això passa. Jo crec que, home, que en el... A veure, és una professió. Jo crec que hi ha una part innata de gent que té més o menys xispa i que sap connectar les idees d'una manera més o menys original, però després ja és molt d'ofici i d'estructures que són moltes vegades són similars o són sempre les mateixes, hi ha molt de recurs. Per tant, jo no sóc una humorista, jo sóc una professional de l'humor i tinc els recursos i a més, bueno, doncs puc tenir això, com et dic, una predisposició a trobar idees més o menys originals, però és molta feina. Per tant, ego, en el no sé si és ego, és confiança en el que faig, en que sóc una professional d'això, en que ho he estudiat, ho he practicat molts anys i sé fer un text solvent per emetre dins d'uns els criteris televisius o radiofònics o de la ficció que requereixin. És un ofici, per tant, confiança, sí. Ara, la vaga, jo no diria amb ego, vull dir, l'ego l'has de saber retirar de seguida, perquè és el que dius tu. Jo puc escriure una cosa que em sembla que està bé, però allò després, aquell text, l'ha de defensar un Toni Soler, un Andreu Buenafuente, un Humberto Romero, i a lo millor a ells no els hi agrada, i en aquell moment et diuen no, això no, diuen normalment no fa gràcia, o això no és per mi, o això a mi no em funciona, o sí, no em fa gràcia, perquè clar, l'humor també té una part subjectiva, una part tècnica i una part subjectiva. Per tant, si tens molt, molt, molt d'ego...
0: Clar, t'enforrunyes i ja no...
1: No, però vull dir que aleshores no arribaràs lluny, que també has de saber rectificar i adaptar-te, i tu entendre que, d'acord, potser aquest acudit està bé, però no és per ara, per aquest context, per aquest moment, i vull dir, no passa res, és una professió, no és el meu text, jo no surto a dir el text com a Júlia Cot, per tant, jo he de saber escriure i adaptar-me pel professional, pel que estic treballant.
0: A tot això, Júlia, quantes dones hi havia a l'equip de guió de Buenafuente?
1: De guió, cap. Teníem a la Laura Llamas de redactora i de guionista dona.
0: Eres tu, només?
1: Sí, això és una situació en què m'he anat trobant ara cada vegada menys. Avui dia l'està passant, i quan estava l'està passant hi ha dones, hi havia la Marta Bosch, hi havia la Gemma a Villaverde, però... vull dir, sí, poques. I en programes d'humor, poques.
0: I més això fa 20 anys.
1: Sí, era... És que no sé si en el Terrat vaig arribar a coincidir amb cap altra dona guionista en un programa. Sí, mira, una noia que es deia Arantxa, que venia del País Basc, i en aquest, a la Pelo. Però ja després crec que amb cap dona més.
0: I tu et senties la noia?
1: Ah, sí. O sigui, bueno, no és que m'hi senti, és que era l'etiqueta, vull dir, és clar, si sou 8 persones en un equip i només ets una noia, vull dir, encara que tu no l'intentis donar importància i, bueno, vull dir, sempre ho he tractat amb... Jo volia estar allà i jo tenia clar que en aquell moment jo no crec que hagi sigut mai una quota. Vull dir, jo havia arribat allà fent proves i el que et dic, jo confiava en la meva feina i en què sabia fer-la bé. Ara, bueno, sí, clar, hi ha molts comportaments i alguns comentaris que sempre et recorden que tu ets la noia en allà, però crec que ho vaig saber gestionar bé, i per sort també sempre he estat en les redaccions en les que he estat amb els companys guionistes, vull dir, uns ambients molt, molt, molt sans. De veritat, no m'he trobat... He tingut molta sort, he esquivat bastants imbècils.
0: Això està molt bé, eh?
1: Això està molt bé, i vull dir, jo quan les companyes expliquen situacions, jo no poso, no dubto de ningú, i per això sempre he dit, jo he tingut molta sort, m'he trobat situacions violentes, situacions desagradables, comentaris de ets un imbècil, però sempre he estat recolzada i han sigut pocs pel que sé que hi ha al sector. He tingut molta sort.
0: I pot ser que en aquell moment tu ho veies com algo natural, i és amb el temps, en diferents sí, carius... Hòstia, en aquell hi hauria dit...
1: Sí, això, sí, home, sí, clar, l'esperit de l'escala que diuen, i tant de merda, li hauria d'haver dit això, o en aquell moment a mi em va semblar que era una cosa normalitzada, fins i tot algun comentari que jo també podia fer bromes, no?, en el sentit de... Jo sóc... faig acudits, vull dir, jo te la puc tornar. Sí, evidentment moltes coses que abans estaven normalitzades i que es veien com a... Pues això, sí, que eren el pa nostre de cada dia, i ara adonar-me'n de... Seràs gilipolles. Però bé, vull dir, en aquell moment, com que a mi tampoc em va afectar, ara tampoc vull fer una revisió amb els ulls d'avui en dia, perquè ja t'ho dic, no m'he trobat en cap situació que vista des de l'òptica d'avui, amb el coneixement que tenim avui, sigui realment traumàtica. Vull dir, no, jo en aquell moment això em va semblar fora de to, ara ho mires i potser és més fora de to del que em va semblar, però jo tampoc no vull fustigar-me en això, perquè vull dir, estic molt, molt en pau amb això i amb el que he fet i amb el que he deixat enrere, ja no passa.
0: Home, i en aquella etapa al Terrat te'n vas emportar molts bons amics, mm-hmm. i també algú que s'ha convertit en molt més que un amic, un tal Jordi López.
1: Exacte.
0: Que diria que està relacionat amb la cançó que està sonant ara mateix de fons, que és el tema principal de Joc de Trons. Per què?
1: Perquè quan vaig conèixer el...
0: Per què? Jo ja ho sé per què, però explica'ls-hi
1: quan em vaig, no, quan em vaig... Bueno, el Jordi López, que és el meu marit i el pare de les meves filles, que el vaig conèixer precisament aquell estiu a Buenafuente, a Salidor, un moment, ell venia del Cansancio, de la productora d'Alberto, i quan Alberto va presentar Salvador, bueno, doncs el vaig conèixer...
0: Sí, sou fruit de la unió entre Buenafuente i Berto Romero.
1: Exacte, sí, sí, exacte. De fet, l'Alberto va fer una mica de Celestina entre nosaltres. Però bueno, doncs això, que quan em vaig casar amb el Jordi vam anar els dos...
0: Com una mica vermella, però què vol dir que Alberto va fer de Celestina?
1: Bueno, que jo li tirava la canya al Jordi, i el Jordi no era la patata més cruixent de la bossa en aquest sentit, i li costava, i Alberto, que era més espavilat, va ser el que li va dir, sí, que aquesta noia li vols dir, sí, home, sí,
0: amigo de
1: te cuenta, sí, home, sí, i al final va ser que sí, però bé, que quan em vaig casar amb el Jordi vam anar a caminar fins a l'altar, bueno, vam fer una festa amb els amics, no ens vam casar per l'església, però amb la cançó de Joc de Trons. Per què? No ho sé, fa molt de casament, no? És com molt
0: sí,
1: noble,
0: sí.
1: No sé.
0: El casament de les bodes de sangre, no?
1: No, la boda roja.
0: Bé, la boda
1: fet,
0: roja.
1: Exacte, quan vam començar a caminar, els nostres amics van començar a cridar boda roja, que saps que acaba amb la massacre de la família dels Stark, no? Són? Sí, bueno, no, sí, sí, exacte.
0: No l'he vist.
1: Ah,
0: no,
1: bueno, perdó, t'he fet un spoiler.
0: Tu vas dir, ja saps que, i jo sí, home, i
1: sí,
0: tant,
1: sí.
0: Però el que tu diguis està bé.
1: Però bueno, també, sí, ens va fer molta gràcia, era com si s'unissin, no? La noblesa de la Casa López amb la Casa Cot, de Mataró i Igualada, i vam anar amb aquesta cançó, i que per altra banda Joc de Trons, bueno, és una sèrie que evidentment, si l'has vist, ja sé que tu no, però qui l'ha vist et marca bastant, va ser un impacte.
0: Doncs va, que soni Joc de Trons.

0: Et vas casar de blanc?
1: Sí, home, t'ho imagina't caminant amb el meu vestit, caminant amb això.
0: Pujant quina... un drac.
1: Bueno, aquí no van arribar a temps els dracs, però home, això... d'una
0: de
1: revista d'Ola, clar, de casament d'Ola, saps, d'aquells de la noblesa igualadina i mataronina? Doncs sí, això dona molta solera.
0: Que, Júlia, he estat informant-me i déu-n'hi-do tot el que arribeu a compartir amb el teu marit, amb el Jordi, perquè a part de ser parella també sou socis de la productora 12 Monos, que vau fundar quan el Terrat va fer l'Ero. Heu treballat junts al Polònia i sou pares de dues criatures i d'una tercera criatura de la que parlàvem abans, que és el Departament Amades, que també la feu 50-50.
1: 50-50, sí. Bueno, la vam pensar entre els dos. La idea va ser del Jordi. Un dia em va comentar, escolta, tinc una idea d'això, que en una Catalunya hipotètica les criatures de la nostra mitologia existeixen, i fer una sèrie sobre un departament de la Generalitat infrafinançat, deixat de la mà de Déu, que s'encarrega de mantenir aquesta, una espècie de Men in Black, no? Que la gent no sàpiga que aquestes criatures existeixen i com ells les gestionen això, a nivell de funcionariat. I a partir d'aquí, bueno, la premissa era aquesta, em va fer molta gràcia, i a partir d'aquí la vam començar a desenvolupar pel nostre compte, en els temps morts, sense saber exactament què en faríem d'aquella idea, però anar-ho pensant. Els dos ens feia molta gràcia fer el salt a algun moment a la ficció. Els dos sempre havien fet tele, especialment el Jordi. El Jordi sempre havia tingut la ficció com un horitzó i jo estava feliç en els programes. I de cop vam veure que va sortir una crida de TV3 per buscar nous formats de comèdia, no? De fet, era sitcom, que és la que de l'on va sortir la sèrie del Dani de la Orden, la casa nostra. I la nostra també la van triar, però evidentment van prioritzar la del Dani de la Orden també per aprofitar, doncs, molta saviesa, tota la tirada que tenia després de La casa en flames, i perquè sí que és cert que la seva és sitcom convencional, que és el que es demanava, però a partir d'aquí el projecte els hi va interessar i van intentar veure com es podia desenvolupar en un format diferent, i al final doncs van trobar això, aquests 6 capítols, de moment, a veure què passava, i evidentment amb un pressupost molt menor. Però aleshores, clar, vam haver d'anar a buscar una productora, perquè aquí ens hi van presentar a títol individual. Era la primera crida de TV3 en què s'hi podia presentar qualsevol persona, que no, encara que no portés una productora darrere. Exacte. Nosaltres vam dir, ostres, però si tenim això, doncs fem-ho, com a Júlia i Jordi, i a veure què, si sona la flauta. I sí, doncs va sonar, però aleshores ens vam haver d'espavilar, bé, busqueu doncs això, una productora que us faci la sèrie, perquè vosaltres què heu de fer?
0: No sabíem trobar?
1: Sí, i vam anar, bueno, al Terrat, el que hi havíem treballat doncs molts anys, els dos, feia molt de temps que ja

0: Havíem escapat el Jordi i jo, i allà fent un vermut a la plaça em va dir, escolta, mira quina idea que tinc. Sí, sí, va molt bé, de tant en tant, endollar les nenes amb els avis.
1: Que fa un parell de mesos passava el programa l'Anna Moliner,
0: sí,
1: una de les protes de Departament de Mares,
0: sí,
1: i ens va dir que el seu personatge li vas fer, o sigui, li vau fer...
0: Per ella.
1: A mida.
0: Sí.
1: O sigui, era per ella.
0: Sí. Sí, sí, sí, perquè teníem molt clar que volíem que fos una dona la protagonista, i teníem molt el referent de la sèrie de Parks and Recreation, del personatge de la Leslie Knope, que interpreta l'Amy Poehler, i sobretot volíem una persona que, o sigui, bueno, l'Anna, però tots, tot l'equip, que entenguessin els acudits, que per nosaltres això és la base, que quan un actor còmic és bo és perquè entén els acudits, perquè és intel·ligent, perquè entén la intenció, sap on posar les pauses, i jo havia estudiat amb l'Anna, havíem estudiat juntes comunicació audiovisual, i allà ja ens enteníem molt, i l'Anna ja volia ser actriu, jo volia ser guionista, i ja fèiem coses junts, allò que per aquesta assignatura s'ha de fer un curs de no sé què...
1: I ja explicàveu l'ullet...
0: I ja fèiem moltes coses juntes, a més, però ens enteníem molt, érem molt amigues, i jo sempre... Hòstia, és que l'Anna és molt graciosa perquè entén el que diu, i li posa mala llet, i a més és una... Així que la veus tan rossa, tan estupenda...
1: Tan
0: que,
1: rossa.
0: Sí, però amb aquests llavis vermells, vull dir, ja és una diva, l'Anna, però així com la veus a la vegada és molt bèstia, no li fa gens de por fer el ridícul, embrutar-se a l'escenari, vull dir, jugar, encara que no quedi guapa, vull dir, que s'entrega totalment a la comèdia si això fa riure. I li vaig dir al Jordi, que escolta, dic, la prota ha de ser l'Anna Moliner, i ell no la coneixia, l'havia vist en alguna cosa, potser a la Sagrada Família, no sé què deia, però vols? I dic, sí, sí, sí, que aquesta té un talent còmic, i la vaig anar a esperar a la porta del teatre.
1: Ah, molt bé, també.
0: També, jo sí, sí, assetjadora, exacte. I, però, perquè venien a actuar a Igualada amb el Joan Negrier, que fa de Comte Arnau a la sèrie, feien el Jussi i Tomato.
1: Que ara fan la segona, no?
0: Sí,
1: el Jussi,
0: exacte.
1: Potato.
0: Jussi i Potato, encara no l'he vista. Bueno, quan vinguin a Igualada. Baixo molt poc a Barcelona.
1: Que vinguin a casa.
0: Exacte, home. I allà li vaig dir, escolta, tinc un projecte per tu, ja et trucaré. I mira, també va sortir bé.
1: I a més de comptar amb l'Anna Moliner, la Júlia Cot i el Jordi López, també van tenir claríssim des del principi que la cançó de capçalera de Departament Amades havia d'anar a càrrec del duet

0: I s'acaba ja la cançó, perquè dura 34 segons. De fet, tu no l'havies demanat entre les cançons del teu llapis de memòria, però hem dit, home...
1: Però, perquè no em volia fer tanta publicitat.
0: Per 34 segons,
1: sí,
0: home...
1: Sí, moltes gràcies.
0: S'ha d'incloure...
1: És que són meravellosos. I això va ser, també, en el, quan pensàvem d'ostre aquí, perquè ens sí que volíem una careta amb una cançó original i que tingués aquest so tradicional, i això va ser de pura xiripa a l'Spotify, perquè és, bueno, de moltes grups que seguim en català, no sé què, l'algoritme... crec que era, no sé si la voreta del foc o no sé quina va ser, i que aquí va ser, hòstia, és això, qui són aquestes noies, va, Alòs, apunta-t'ho, i aleshores a partir d'aquí, d'Instagram, de parlar amb a través del taller de músics, de contactar amb elles, i, però això ja t'ho dic, quan vam començar a pensar el projecte, i després quan ja, que tot això sortia i no sé què, ja ho havia empatat, ja va ser l'estiu que estava a tot arreu, i era el mateix de, ostres, ara ja... evidentment ja ens diran que no, ja estan en un altre nivell, perquè més tenim 4 duros, vull dir, no podem pagar segurament el seu caché, i lamentant-nos, l'Anna Moliner i el Joan Negri, hola, Zalosa, sí, home, la Julieta i tal, però si és la filla de no sé si jo la conec, ja la truco jo, ja la saps?
0: Mira.
1: I aquí va ser, escolta, que ara us trucaran dues persones que són encantadores perquè estem fent una sèrie, i aleshores ja ens van aplanar molt, molt el camí, i ens van dir que sí, que els agradava el projecte, i ens vam entendre molt bé, i els vam dir, o sigui, no m'atreveixo a donar-vos cap indicació de res, perquè jo no tinc coneixements musicals.
0: La lletra
1: musicals.
0: La feu vosaltres o la fan elles?
1: No, no, els hi diem a elles que facin el que vulguin. Un dia fem una videotrucada i els hi expliquem el concepte que tenim en ment de, sobre aquesta dualitat, vull dir, aquesta doble cara del departament que té una vessant secreta, i a partir d'aquí feu el que vulgueu. Jo no ho sabré dir ni gèneres ni instruments, i elles ja van començar a dir, podríem fer una... És que no et sé ni posar exemples del que anaven dient.
0: Aquí teniu el resultat.
1: I clar, quan ens van passar això,

0: Va ser, hòstia, quina sort, quina meravella.
1: Que, Júlia, així com a la primera temporada vam descobrir que a Catalunya, tradicionalment, quan se't cau un pinyo, no ve el ratolinet Pérez, sinó que ve...
0: L'angelet de les dents.
1: L'angelet de les dents. Ens podries avançar ni que sigui una criatura mitològica que trobarem en aquesta segona temporada que haguem oblidat o que se l'hagi eclipsat per una altra criatura més universal?
0: Amb aquest això del ratolí Pérez i angelet de les dents no n'hi ha cap, però per exemple recuperarem una figura, bueno, no la recuperarem, està molt present, una figura tradicional que ens fa molta gràcia, que és la vella Quaresma. També tindrà...
1: Aquesta de les cames.
0: La que té set cames, exacte, la de que marca les setmanes que falta des que s'acaba el carnaval fins que arriba la... Fins, bueno, això, les setmanes de Quaresma en què no es pot menjar carn, i cada setmana doncs, els nens li tallen una cama a la plaça del poble. Doncs aleshores ve a demanar els seus drets. I després n'hi ha un altre que no coneixia, m'hi ha sigut mirant precisament amb llibres de mitologia, que és la Mialta.
1: La Mialta?
0: Sí, que és una cuinera que fa unes coques molt dolentes. És una cuinera que fa unes coques molt dolentes que tenen gust de fel. I és una mena, és una figura que és un espantacriatures, que el que fan els pares quan els nens no es volen menjar les verdures o el que tenen els plats és dir, mengeu-vos-ho tot, que si no vindrà la Mialta i us farà menjar les seves coques. I aleshores, per exemple, doncs aquesta criatura que no coneixíem i és relativament fàcil de representar, no? una cuinera que no sap fer coques, doncs intentarem portar-la cap aquí, cap al nostre dia a dia, i doncs fa temps que va obrir un restaurant i efectivament doncs, evidentment no li va molt bé, i aleshores els amades doncs, intentaran reflotar el negoci de la Mialta.
1: Que bo, mitologia de l'opressió, no? Exacte. Hi ha molta mitologia dedicada a això, a fes això, vindrà aquest, i veuràs tu.
0: Això ens hem quedat al·lucinats, que potser la meitat de les criatures, les criatures mitològiques són espantacriatures, o sigui, espantamainades. Tenen mil formes, mil noms, des del papu, a l'home del sac, a la Mialta, però tots tenen la ginebreda, tots tenen un component d'espantar els nens, vull dir, ni Montessori ni hòstia.
1: Són elements de control.
0: Exacte.
1: O fas això, vindran aquests, i veuràs, vindrà l'home del sac
0: i a més és terrible, vindrà l'home del sac i què, em renyarà? No, et fotran un sac i se't menjarà, i punt. I s'ha acabat la història.
1: Déu-n'hi-do. El que està clar és que feu molt bé de recuperar tota aquesta mitologia nostra, perquè amb el pas del temps doncs l'anem oblidant. El mateix passa amb certs oficis, perquè ara pel carrer tu vas per allà i pràcticament no veus serenos, no veus afiladors i no veus rapaires.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: Al llapis de memòria de la guionista Júlia Cot també hi hem trobat El drapaire, de Joan Manel Serrat, un tema publicat l'any 1968 dins del disc Ara que tinc 20 anys, que de fet és el primer àlbum de Serrat. I ara jo he pogut contemplar en directe com se't posava la gallina de piel.
1: Els ulls de vidre, perquè és casa aquesta cançó. I aquest disc és el disc que tenia la meva mare, que posava en bucle. I és la banda sonora de la meva infància i m'emociona molt. Bueno, a part de que el Serrat, més enllà de la connexió ara mateix ideològica que hi pugui tenir o cap on hagi derivat la figura, però el Serrat d'aquest disc és rodó de dalt a baix. La veritat és que m'emociona, aquest disc és preciós i aquesta cançó té una... És una xorrada, però és un detall quan ell diu... Quan diu, els mares anaven cantant, ja m'esteu emprenyant massa, no us ha dit la vostra mare que jo sóc l'home del sac. Recordo d'escoltar també això de petita. Jo us veig que era una nena que em fixava molt amb les lletres i amb els missatges. No sé per què aquest adreçar-se, vull dir, perquè tota la cançó te la canta el Serrat en tercera persona, el descriu, i de cop aquest gir de, hòstia, ara està parlant la veu del drapaire. I a més és per amenaçar els nens. No sé, era una cosa que de petit em va frapar. No sé definir el que em genera, però ja t'ho he dit, que em remet a la infància i sobretot hi ha aquesta cançó i l'altra, la de la tieta, que estava entre escollir-ne una de les dues, però vaig pensar, no començarem amb la tieta, perquè vull dir, aleshores ja no ho remuntes, ens tallarem aquí tots les venes, però que és la descripció d'aquesta quotidianitat i aquesta vida del Joan Manel Serrat, no? del seu barri, de la figura aquesta de la tieta, de la soltera, que no es va casar i que acaba sola i que ara s'han burlat tant, no? Rodejada de gats, vull dir que sempre les feminazis i los gatos sí. Això, però sí que també era una cançó que l'escoltava jo, i posar-me a plorar. I posar-me a plorar, i la meva mare em deia, però què et passa? Jo no vull acabar com la tieta del Serrat.
0: T'implicaves molt amb les cançons.
1: Sí, era una nena molt, molt, molt, molt sensible. Però no era de, jo no vull acabar soltera, era de, em feia pena perquè era una dona que estava absolutament això, sola, que no havia trobat ningú, que anava a una feina que no li agradava, que es moria i que no hi anava ningú,
0: sí,
1: i em feia...
0: Sí, ni una cosa bona, pobra dona.
1: Clar, pobra. I vaig dir, espera, tria el drapaire, que és una mica més alegre.
0: Clar, només vol dir-li als nens que els
1: atonyinarà. L'home del sac, sí.
0: Que, Júlia, aquí estem a Mataró, no?, que és la teva ciutat de naixement. Quins records tens d'aquell Mataró de que finals dels 80, principis dels 90?
1: Sí, jo soc del 84.
0: On tu et cries?
1: Bueno, jo soc de Rocafonda també, com el Lamin Yamal. Jo recordo... no era una nena que baixés a jugar gaire al carrer, estava molt, molt emmarada, així com soc la petita de 4, els meus germans. Eren niños callejeros i... Jo era més contingut, baixava amb la meva mare i les seves amigues a menjar pipes al banc. Vull dir, sí que recordo una infància molt de barri, a l'escola Rocafonda, també del barri, teníem la colleta. Jo una infància molt, molt feliç i això, molt de... Jo t'ho dic, d'estar al carrer, als estius, de molta tranquil·litat, d'allò que els nens petits, no?, que els donaves els diners i vés a comprar el pa a la de davant, i ara la carn aquí, vull dir, una... Per lo que és ara en Mataró, que és una supergran ciutat, que ja ho era, però que està desbocada, ha crescut molt, jo recordo una infància molt, molt, molt tranquil·la.
0: I ja des de petita, o sigui, abans de Buenafuente, tu ja volies fer això de riure o...
1: No, jo el clic el vaig fer amb aquell que et deia, amb el sense títol.
0: I abans què deies?
1: Abans...
0: Quan et deien, què vols ser de gran, Julià?
1: Professora, fins que me'n vaig adonar que no tenia gaire paciència. Després veterinària, fins que me'n vaig adonar que els animals es podien morir. I, vull dir, si plorava amb la tieta del Serrat, a mi em poses un gosset mort davant i no m'aixeques.
0: Només si tenen solució, no?
1: Exacte. Només si se'ls ha d'acariciar, com la reina, no?, que anava a abraçar pandes. I crec que això, deia professora o veterinària.
0: I el tema de l'humor es treballava a casa? O sigui, ja era una casa on hi havia molts riures, de dir, va, que comença, no sé què, que fan de...
1: No volgudament, però sí que crec... Jo em porto molts anys amb els meus germans, ens en portem 12, 9 i 6, spoiler no em buscaven, no? Vull dir, quan ja en tens penalti, tres, amb... exacte.
0: Goles de penal.
1: I aleshores el fet de tenir germans bastant més grans, clar, jo crec que el llenguatge, la ironia, vull dir, era tot com un ambient adult, i jo sempre sí que me'n recordo això, els meus germans, les pulles, les brometes, i ma mare sí que és una persona involuntàriament graciosa, en el sentit que és molt despistada, no? I generava situacions còmiques sense voler-ho. Ja t'ho dic, no som aquelles, no?, famílies que treu la guitarra i es posen a cantar cançons i a explicar acudits, però sí que crec que vaig créixer i que hi ha ajudat això, un ambient molt adult i molt irònic i de... Anem per feina i d'intentar relativitzar les coses i prendre-s'ho amb humor, perquè, bueno, pues Rocafonda, evidentment, és un barri molt, molt humil, com ja sabem ara, gràcies a la Minya Mal, i vull dir, no hi havia gens d'abundància a casa i era millor prendre's les coses amb humor.
0: Caram, arribem a un punt espinós, perquè tu vas treballar al Panza Company.
1: Sí, i al Bocata.
0: Sí. I et van fer fora?
1: Sí, per espionatge industrial.
0: Què vol dir això, Júlia? A veure.
1: Encara no ho sé, i fa 25 anys, perquè jo treballava, bueno, treballava al Bocata, que és que no me'n recordo ja ni com anava. Crec que era el Bocata i el Panza Company eren del mateix grup.
0: Sí, és com treballar la sèrie a la COPE a la vegada. Ah, és una mica estrany, no? Ah, bueno, no són del mateix grup.
1: Ah, però
0: no,
1: és que...
0: O sigui, però són el mateix negoci, no, al final?
1: No, però és que allò era del mateix grup. O sigui, al final, no sé de com es
0: ja,
1: diu el
0: gran
1: grup
0: no
1: de menjar...
0: La sèrie a la COPE,
1: ah,
0: no.
1: Vale, ara m'he quedat dir que sí.
0: No,
1: vale,
0: no.
1: Doncs jo treballava al Bocata. Aleshores, vaig marxar al Panza Company, o no sé si va ser al revés. La qüestió és que aleshores l'altre lloc on jo vaig anar a treballar es va franquiciar, saps, ho van agafar uns particulars, és que no sé com anava, i aleshores els del Bocata em van acusar de que jo podria fer servir el meu saber, tot el meu saber en el món de l'entrepà, per beneficiar unes persones que ja no eren del mateix grup, i aleshores crec que, és que ja t'ho dic fa molts anys, i aleshores crec que va ser que els del Pan & Company, per no posar-se en problemes, perquè el Bocata m'estava acusant d'espionatge industrial, van dir, bueno, mira, et fem fora. Però és que ja t'ho dic, va ser una cosa molt enrevessada, que sé que en el moment, però hi va dir, però, vull dir, quin espionatge industrial hi pot haver-hi en el món?
0: Té la fórmula del British Bacon.
1: Exacte, sap com sucar el tomàquet millor que ningú. Bueno, era la feina que tenia en aquell moment per pagar-me els estudis, i mira, doncs, vaig quedar sense.
0: Que tot això ara està sonant Serrat perquè era la música que t'inoculava la teva mare quan eres petita, te la posava en vena. Si d'aquí uns anys venen una de les teves filles aquí, qui posaria de cançó o de grup perquè sí. Tu se l'has inoculat en vena?
1: Els Manel.
0: Els portes fins tatuats.
1: Sí, porto les quatre cadires del primer disc, que és el meu tatuatge, que es diu Crisi dels 39. No volia esperar-me la crisi dels 40 i la
0: aquí
1: vaig agafar...
0: el tamboret...
1: Exacte, les quatre cadires, sí. del primer disc. Sí, el Manel és el grup escollit, el grup que he triat jo, que no m'ha forçat ningú a escoltar-lo.
0: És el Serrat de les teves
1: exacte.
0: Filles.
1: Exacte, sí.
0: Doncs
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Soni Manel, va.
2: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial,

que ningú ja complirà. Vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar, però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur. I alguns quina meravella, i alguns que mai tindràs prou.

0: hem volgut de Manel sonant el llapis de memòria de la guionista Julia Cot, que no és una cançó del disc que tens tatuat al teu braç, aquesta.
1: No.
0: És del segon disc.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Això però... que no t'agrada tant, no? La imatge. No,
1: exacte, però és que les cadires aquestes són molt xules i a més m'agrada que les quatre cadires
0: són cadascun... És pura estètica.
1: No, no, i perquè una és, doncs, jo, el meu marit i les meves filles. I a més, sí que és... ho associo també a la... Sí que quan va sortir aquest disc és quan jo començo la relació amb el meu marit i aleshores... Considero que aquesta època, aquesta banda sonora, és l'inici de la vida que tinc ara, la familiar. Però aquesta cançó, que és del segon disc, és la que li cantava en bucle a la meva filla gran quan era un nadó i crec que no va dormir en 8 mesos. Doncs li cantava per adormir-la perquè la podia cantar en pilot automàtic les 15, 17, 78.000 vegades que necessités per adormir-se perquè me la sé a memòria, perquè m'agrada molt la lletra, m'agrada la història. Té aquest punt, aquesta cançó també de Manel, una mica de Serrat, d'aquests tipus, d'aquestes descripcions quotidianes, que vull dir, m'agrada, sí, em connecta també molt amb les lletres del Serrat i m'agraden molt els Manel, vull dir, soc molt sincera, jo musicalment no soc gens experta, no és una cosa de la que presumeixi, vull dir, no tinc coneixements musicals, em sap greu, però no... I aleshores les cançons són m'arriben, no m'arriben, no em funcionen, no intento ni impressionar ni agradar a ningú. I m'agraden els Manel com crec que hauria de fer tothom.
0: I no intento adoctrinar, no?
1: No intento... Ei, coneixeu aquest grup? Sí, clar que el coneixem. Doncs bueno, pues m'agraden.
0: No has arribat a pensar que potser la nena no s'adormia? Perquè aquesta cançó té molt de ritme. Vull dir, té un timing.
1: No,
0: molt...
1: però jo...
0: Tens la cançó del Soldadet, que és molt més de cançó
1: també
0: de bressol.
1: També li cantava, però és molt trista. I aleshores no volia que li passés com la tieta, dic, ai, a veure si li transmet això i encara plorarà més, però per la baixona. Però, no, bueno, però aquesta, no sé, a mi m'ajudava.
0: Sí, la cantaves per tu, no?
1: Sí, sí, al final sí, perquè si no li dóna la gana de dormir, no s'adorm. Per tant, era per mi, per no caure jo adormida.
0: Quina edat tenen ara les teves filles?
1: Doncs mira, la gran em va fer 12 aquest divendres i la petita en té 7, camí cap als 8.
0: La senyora és López Cot.
1: Senyores,
0: és nom d'àrbitre, com nom d'àrbitre.
1: Ah, sí, oi.
0: Bueno,
1: no, que facin el que vols, però vols dir, àrbitre.
0: López Cot és nom.
1: Sí, sí, bueno, em sorprendria molt, però escolta, si volen ser àrbitres, doncs tot el meu suport, clar.
0: Els hi tira la comèdia també amb elles?
1: No, la petita gaudeix més de l'audiovisual i té més... Li agraden coses que no són per la seva edat, però no crec que cap de les dues... s'acabi dedicant ni a la comèdia ni a l'audiovisual. No
0: però,
1: les veig.
0: Però veuen, Júlia, això, Departament Amades...
1: Sí.
0: Veuen Polònia...
1: Sí, sí, tot això els hi agrada, però no sé fins a quin punt perquè ho fem nosaltres o perquè elles ho mirarien, però sí, la petita, per exemple, en Departament Amades està enamorada del personatge del Quique...
0: I el Mineiro.
1: Va dient sempre exacte, el Mineiro, i va repetint les seves frases, però la gran, que ja té 12 anys i pot triar, no és el contingut que...
0: No
1: que,
0: pots competir amb...
1: Sí, amb altres, home, és igual. No. És igual, ara tota la seva classe mira en Masterchef. Ah. Era una cosa que havíem, durant 13 edicions, o 14 o 15, havíem mantingut allunyada, però en fi...
0: Per acabar, Júlia, et volia preguntar per aquesta etapa que parlàvem del procés, que tu enganxes a Polònia, que és una època on tots els dies eren històrics i
1: sí.
0: Realment alguns dies també eren molt tristos i molt cruels. I clar, partint de la base que l'humor és tragèdia més temps, vosaltres no teníeu aquest temps.
1: No.
0: Només teníeu la tragèdia.
1: La tragèdia.
0: Hi havia dies de dir, és que jo no vull fer humor d'això.
1: Això, l'únic moment d'aquest de crític de... Hòstia, de veritat que no, va ser després de l'empresonament dels Jordis i dels consellers. No? Crec que aquell... Sí, que de fet aquell dia no es va emetre el programa perquè el mateix dijous els van posar tots a... Un dijous els van posar tots a la presó. Però també va ser no tant amb... No, d'això no es pot fer humor o necessitem distància o temps de reacció, perquè precisament, com que no ens ho esperàvem, vull dir, perquè érem fatals fent previsions, no ens ho esperàvem i els van tancar a la presó quan nosaltres ja teníem 2 o 3 esquetxos gravats amb alguns personatges que en aquell moment estaven a la presó. I aleshores era de, ostres, però és que és molt gros, esperes que els han... I ara nosaltres aquí sortirem amb aquesta gent disfressada i no sé què. I aquest va ser, i després de l'1 d'octubre, també va costar, sí.
0: Que després també va ajudar molta gent. Júlia, hem arribat al final i és que no em dóna temps ni a posar una altra cançó, tancarem amb Benvolgut, que sempre és un bon final.
1: Potser m'enrotllo massa, però
0: no,
1: bé.
0: No, aquí estem per xerrar. Ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Igualment, moltíssimes gràcies.
0: Doncs va, marxem amb Benvolgut. És que mira, ja està aquí el Franzino. Que tingueu molt bona tarda. Fins demà.
2: No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà. Vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar. Però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur, i alguns quina meravella, i alguns que mai tindràs prou lluny. Benvolgut, i en un somriure que fa sola caminant, i en aquella foto antiga...
3: Llapis de memòria, vides amb música i lletra, amb Jordi Manau.
4: Si tienes tarjeta El Corte Inglés, tienes un tesoro.
5: Tienes financiación 100% para financiar tus compras hasta en 12 meses. TAE 0% sin intereses.
4: Electrónica, electrodomésticos, hogar, joyería, deportes y mucho más.
5: Qué bien te viene la financiación 100% en tienda, web y app del Corte Inglés.
4: Hasta el 3 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
6: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva a la vanguardia del mercado y con más de 35 años de experiencia en el mundo de la seguridad. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
7: Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. La Audiencia Nacional va a sentar en el banquillo a Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid, exconsejero de Esperanza Aguirre, por otra pieza del caso Púnica. Junto a él, otras 40 personas. Alfonso Ojea.
8: Se solicitan 42 años de prisión para el que fuera consejero en los gobiernos de Esperanza Aguirre. La Audiencia Nacional señala en este auto, en esta resolución judicial, que presuntamente Francisco Granados es el responsable de adjudicar obra pública y obra de transportes a varios empresarios, entre ellos a Javier López Madrid. Junto a Francisco Granados se van a sentar en el banquillo otras 40 personas y también cerca de 74 compañías. Es la pieza número 8 del sumario de la Operación Púnica. De hecho, Granados se encuentra en estos días inmerso en el juicio de otra de las piezas de este caso de corrupción política y también económica.
7: El Tribunal de la Audiencia Nacional, que juzga el caso Kitchen, la operación parapolicial para espiar a Bárcenas, ha acordado fijar para este jueves, día 28, el inicio de las declaraciones de los acusados, entre ellos el exministro Fernández Díaz y su ex número 2, Miguel Ángel Campos.
9: Después de haber escuchado esta semana los audios que sugieren una intervención del asturiano Rajoy y de Cospedal como autores intelectuales y la participación del exsecretario de Seguridad, Francisco Martínez, cuyo concurso en la trama Kitchen ya no se discute, el juicio entra en la recta final. Este jueves comparecerá en primer lugar el propio Martínez, que está por ver si sigue con ese pacto de no agresión con el exministro Jorge Fernández Díaz, aun a riesgo de ser considerado el principal responsable, y le seguirá el propio exministro del Interior. A continuación será turno de comparecencia de la policía política del PP en el orden que fijó la Fiscalía.
7: El PNV insiste en que la legislatura no puede continuar después de la imputación de Zapatero y los detalles del sumario del juez Calama. Joan Jiménez, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. El mensaje es nítido. La legislatura no puede seguir tal cual están las cosas. Lo acaba de repetir la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, enumerando las siguientes razones.
11: El gobierno lleva 3 años sin presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, no se traen leyes importantes a esta Cámara ni se negocia, y los diferentes casos judiciales que hay alrededor del gobierno y alrededor del presidente, pues lo que están haciendo es que la crispación que hay en el Congreso sea cada vez mayor.
10: El PNV no comparte la intención del gobierno de agotar la legislatura hasta 2027, pero no va más allá. No se plantean ahora mismo apoyar una hipotética moción de censura, una puerta que también ha cerrado hoy Junts.
7: Sanidad acaba de informar que los dos casos positivos por hantavirus que se encuentran en el Hospital Gómez Ulla se encuentran asintomáticos. El primero de los españoles aislados ya no tiene síntomas. Y otra noticia que acabamos de conocer, el gobierno de Cantabria activa la alerta roja por calor por las altas temperaturas que se esperan para hoy y los próximos días. Esta alerta roja implica tener todos los servicios de emergencia y servicios sociales prevenidos ante cualquier circunstancia. Son las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
3: Ser Catalunya.
12: Què tal? Bona tarda. Atenció, aquesta hora a la línia R4 de Rodalies. Hi ha una incidència a la infraestructura a l'estació de Castellbisbal i això provoca retards de com a mínim mitja hora en aquesta R4 de Rodalies de Catalunya. I a l'Audiència de Barcelona avui ha arrencat el judici contra un treballador d'una clínica de desintoxicació de la Garriga, al Vallès Oriental, acusat d'haver abusat sexualment de dues pacients. Segons la Fiscalia, l'home era l'encarregat de medicar algunes pacients i es va aprofitar d'elles mentre les denunciants estaven sota els efectes de la medicació. Li demanen 19 anys de presó. Martí Oliver.
13: El jutjat obliga la revista a pagar 2.000 euros a Abogados Cristianos i 4.000 més a la presidenta de l'entitat per haver-la definit com a gilipolles de l'any en una publicació. El tribunal considera que aquesta expressió no té to crític ni cap altra finalitat que l'insult i, per tant, conclou que s'ha vulnerat el dret a l'honor de la presidenta. En canvi, el jutjat sí que considera que la resta de comentaris que es van demandar estan emparats per la llibertat d'expressió. Eren comentaris com lobby ultracatòlic, xiringuito i també el qualificatiu de superba per referir-se a la pròpia presidenta. Fons de la defensa de la revista asseguren que ja estan preparant un recurs.
12: Aquesta era la informació de Martí Oliver que feia referència a la sentència que ha condemnat a la revista El Jueves en aquest cas. Més coses. A Barcelona, a partir del curs que ve, la línia de bus express X1 arribarà també a la zona universitària. Era una de les reclamacions dels passatgers del metro que, per arribar al campus universitari de la Diagonal, van enxugats a diari. Segons ha informat l'Ajuntament, s'afegiran 7 noves parades en aquesta línia des de la plaça Francesc Macià fins al final de la Diagonal. Aquest bus va ser dissenyat per travessar la ciutat de manera ràpida, igual que la resta de línies express. De fet, l'Ajuntament ja ha anunciat que també en crearà 3 de noves. En segons arribarem a les 4 i 5 minuts de la tarda. Aquestes i altres notícies, com sempre, a sercatalunya.cat i d'aquí una hora.
7: Comienza La Ventana con Carles Francino y todo el equipo. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
14: Cadena Ser. Servicios informativos. Viaje de ida con Pepe Rubio.
15: Es miércoles de viaje de ida y aquí está ya el viajero de biografías, Pepe Rubio. ¿A qué vida nos llevas hoy, Pepe?
16: Pues nada, buenos días. Pues a una mujer que fue, esto para mí, la heredera de Carmen Amaya en el baile flamenco, que llevó la rumba a lo más alto y que durante 2 décadas fue icono del flamenco y el popero, que para bien o para mal, hoy solo la conocemos por esta canción. ¡Ah!

0: Avui, al balcó, la Susana Ruiz ens recomana el llibre Oxigen. Després, descobrim les apostes online que ha patat el Ministeri de Consum i Josep Ramoneda conversa amb Fernando Cuchetti del Barcelona Supercomputing Center.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: La Set, Oriol Soler, com estàs? Bona tarda.
1: Molt bé, Anna, bona tarda.
0: A Catalunya hi ha més de 8.000 menors tutelats per la Generalitat. Infants en situació de desemparament que viuen en famílies d'acollida o en centres de menors. Les persones que treballen perquè aquests menors visquin a les condicions adequades són el CEAIA, són psicòlegs, pedagogs, treballadors socials i educadors socials encarregats de detectar situacions de risc, intervenir amb les famílies i prevenir casos de desemparament.
1: Sí, el CEAIA, a més, fa 4 mesos que estan de vaga, es queixen d'unes ràtios molt altes de falta de recursos i atenció jurídica i demanen millors condicions salarials. Són una figura força desconeguda per la majoria i que habitualment doncs, no acostumem a escoltar.
0: Avui al balcó ho farem. Volem saber la feina que fan i què necessiten per fer-la amb els recursos necessaris. Aquí al meu costat hi ha l'Anna i en Lupi, són treballadors socials de la CEAIA. Bona tarda, com esteu? Benvinguts al balcó.
2: Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Gràcies per convidar-nos.
0: Anna, què és el CEAIA i quina feina feu? Anem directes.
2: Anem directes. Bueno, al final, si ho vaig explicar en paraules senzilles, no? El CEAIA és un equip de professionals, psicòlegs, com deies, pedagogs, treballadors socials i educadors, que intervenim quan la situació del nen, de la nena o de l'adolescent a casa seva és tan greu que està en risc o en un clar desemparament. Llavors, som els encarregats de valorar què li passa a aquell menor, no? I d'ajudar la seva família perquè pugui tirar endavant. I si la situació és insostenible, de prendre la decisió per protegir l'infant, que vol dir buscar-li un lloc on pugui viure segur del que està passant a casa.
0: Lupi, entenem que vosaltres teniu l'última paraula?
3: No, nosaltres fem... els equips a Barcelona, a Ciutat de Barcelona, estan dividits en estudis i seguiments, i les companyes i companys d'estudi el que fan és, com deia l'Anna, no? Quan reben una... aquests companys han d'elaborar el diagnòstic. Llavors nosaltres al final el que fan és, després d'escoltar totes les parts, progenitors, familiars, serveis, pediatria, salut, escola, casal, llavors elaborem com una mena de diagnòstic on fem una proposta que estan recollides per llei i al final nosaltres enviem nosaltres en diem proposta, informe proposta a la DGGPA, vale? Direcció General...
0: L'antiga de Gaia.
3: L'antiga de Gaia. I nosaltres llavors ells, el seu grup jurídic i tècnics validen o no validen els nostres informes i a vegades ens fan requeriments, que és profunditzar en algun aspecte que ells o administrativament o jurídicament no veuen clar.
1: Dins del món social es diu molt que la gent dels EAIA sou com la trinxera absoluta, que esteu a la primera línia de foc. Ho sentiu així?
2: Sí, és important que puguem recalcar, no?, que en el nostre dia a dia ens trobem amb... que hem de prendre decisions de la vida de la família, no?, que treballem amb molt de dolor d'aquesta família, amb por, a vegades moltes vegades amb desconfiança nostra com a professionals que ens hem de guanyar, no?, aquest vincle, aquest treball amb les famílies. I això vull dir que aquesta feina seria impossible si no comptéssim amb grans professionals que ens deixem la pell cada dia, no? Mm. I és vital tenir companys amb els que compartir la mirada de les famílies, contrastar les valoracions i desfogar-te davant del que passa, no? I és molt important i és un autèntic luxe tenir aquesta gent, no?, amb la que comptar.
0: Per què és dir tan por?
2: Clar, les famílies moltes vegades a les nostres entrevistes venen amb molta por. Venen amb molta por perquè el que se sap, no, fora del que fa l'EAIA o el que fa la DGAIA és retirar nens, no? És com, bueno, però això en parlem, és el que pensem, no?, que parlem moltes vegades amb el Lupi, i al final les famílies, en el desconeixement de la llei de protecció a la infància, doncs venen amb unes pors que has de poder explicar. Nosaltres no fem, vinga, avui retirarem el nen. No, hem parlat amb ells.
0: Però ells sou els dolents de la pel·lícula.
2: Però hem treballat un vincle, hem treballat que entenguin els motius pels quals s'està citant, no? Al final és molt important que entenguin per què estan allà, no? I com se senten ells també. És molt important.
1: Clar, a més, la vostra figura, vosaltres heu de comunicar i gestionar una decisió que en última instància tampoc ha estat absolutament vostra.
2: Clar, nosaltres els diem, nosaltres, com deia el Lupi, farem aquesta proposta a la DGAIA, a la DGPIA ara, i la valoració final serà d'ells. El que passa que, com moltes vegades hem parlat, a vegades fas una proposta de que no hi ha família extensa o no hi ha família d'acollida i ha d'anar a un centre. I com no n'hi ha places, fas la devolució, es diu devolució, quan tu li expliques a la família.
0: Ah, el vocabulari és una mica dur. Quan sempre m'ha semblat duríssim.
2: Clar, quan tu li expliques a una família, mira, que finalment hem pres aquesta decisió, aquesta mesura, després pot passar mesos sense que arribi a aquesta plaça.
0: Sí. Deixa'm aclarir, família extensa, que és important, que sí. Vosaltres és un terme que... que citeu molt sovint, però és que és molt important, perquè de la família extensa pot haver-hi una solució abans que la família d'acollida. Què és la família extensa?
3: Doncs és la família, diguéssim, en temps biològica, no? Són, nosaltres tenim dos termes, que és família extensa, família aliena. Família extensa s'entén uns avis, una àvia, un avi, un tiet, una tieta, no?
0: Fins on va?
3: Fins germans majors d'edat, fins i tot amics de la família.
0: Amics una... també serien.
2: Sí, que hagin conviscut més de dos anys amb
3: l'infant.
2: O que tinguin un contacte.
3: O que tinguin una relació intensa amb l'infant de mínim dos anys.
2: Sí.
3: Totes, no, aquest nucli de persones es poden considerar família extensa. Mm.
2: Nosaltres, perdona.
0: No. Pensava en el tema de la celeritat. Deia l'Oriol, sou la trinxera. Sou una mena de detectius, també, perquè heu de tirar d'intuïció, d'entendre... Bueno. Suposo que, com deies, venen amb por les famílies i algunes doncs, volen doncs, suavitzar o amagar el que passa a casa, però hi ha un tema de celeritat, no? De que això és molta responsabilitat.
3: Bueno, a mi m'agradaria poder clarificar de que, o sigui, no només intervenim nosaltres, nosaltres treballem en referència, correferència, o sigui, un expedient, un cas, o una fàtia de germans, el porta un referent i un correferent. Mm. Però m'agradaria poder significar que no són decisions que nosaltres prenem a la babalà, sinó que això passa per un criteri tècnic, per una llei de la infància, que és la que dona cobertura a aquestes decisions, i sobretot, i aquí és molt important, les coordinacions que nosaltres fem amb pediatria, amb salut, no? amb educació, amb qualsevol àmbit on el nen es desenvolupi, nosaltres obligatòriament i per donar objectivitat i criteri tècnic en les nostres propostes hem d'estar en constant comunicació.
0: És que si no seríem... Clar.
3: Molt arbitrari.
1: Hi ha uns protocols molt clars, a més, i que segueixen al peu de la lletra.
3: Sí, home, fins i tot les escoles i sanitat,
2: tenen
3: no?
2: Tenen,
3: I després treballem molt en xarxa, en comissions socials, en permanent contacte. Nosaltres també fem un servei que moltes vegades es passa de puntetes, que és d'orientació als serveis de socials d'atenció primària, que són de caràcter més generalistes, quan ells detecten alguna situació d'algun menor, ens demanen orientació com a serveis especialitzats en infància sobre la situació d'aquests menors.
0: D'on surten les alertes, quan detectem de les escoles?
2: Surten de diversos. Ja pots trobar, com comentàvem abans, des d'un atestat policial que acaba arribant a la DGAIA, des de serveis socials, com comentava l'UPI, quan fem aquestes reunions mensuals. Mira, doncs ens ha arribat aquest cas, que hem vist, no?, tota aquella sèrie d'indicadors de risc. Des d'escoles, si hi ha un protocol, ja, si és una situació de maltractament que passa a l'escola, ja hi ha un protocol establert per desenvolupar de seguida per protegir l'infant. Però arribant, doncs sí, de totes aquestes bandes.
0: I quan parlem de menors, la forquilla, encara que molta gent no ho sap, pot ser
3: perinatal.
0: És que això molta gent no ho sap. Pot ser un nen que ha de néixer i abans de néixer té decidit el futur i aquell nadó no anirà amb els progenitors, perquè així perquè s'ha detectat.
2: S'ha detectat, sí. Si passa això és perquè ja, quan tu tens el cas, igual, per exemple, això que dèiem, un atestat policial, no?, que es dona que s'ha vist indicadors de que la mare pues, igual no estava, no?, estava en situacions d'addicció o en una situació de maltractament, no?, i al final és complicat.
0: Ara que parles d'una mare, per exemple, per posar exemples, d'una mare amb una addicció, la vostra tasca també està en recuperar aquesta mare. O sigui, l'objectiu final vostre és... Quin, expliqueu vosaltres.
2: És molt important que ho diguis, sí.
3: Nosaltres, les nostres propostes tenen una validesa administrativa d'un o dos anys, normalment dos anys, no? També és una mica, també, a fi i efectes, de proveir i tenir una mica de previsió, no?, dels recursos, que després en parlarem. Però nosaltres tenim dos anys, no?, de marge per veure també a criteris de recuperabilitat d'aquesta família, d'aquests progenitors o d'aquesta progenitora o progenitor, vale? I no és que nosaltres prenem la mesura i ja s'ha acabat el cas, sinó que realment té un seguiment, no?, i unes intervencions i unes coordinacions, unes entrevistes, no?, que no s'acaba només amb la mesura. Per això els equips, com dèiem abans, estan dividits en estudis que fan el diagnòstic, que protegeixen el menor, que és el principal objectiu, no?, i després hi ha el seguiment, que aquí el que es busca és la recuperabilitat de la família.
1: Una altra de les coses és que vosaltres com a treballadors, clar, jo crec que això és important que els oients se'n puguin fer la idea també, tracteu amb famílies, doncs, en alguns casos amb addiccions, amb problemes molt greus de salut mental, amb casos extrems, progenitors, suïcidis, pares i mares que han passat per la presó. Quin és el preu com a treballadors de viure cada dia durant molts anys situacions tan extremes? No sé si en certa manera us poseu una cuirassa i aneu tirant, si necessiteu ajuda externa i teniu també disponible ajuda externa, és a dir, com es viu un dimarts qualsevol vivint situacions així?
3: A mi m'agradaria afegir, Oriol, a totes les coses que has dit, no? M'agradaria afegir també temes de salut mental, per exemple, o temes de, ara, temes de llindars de pobresa, amb la crisi de l'habitatge que estem patint no només a Barcelona, sinó a l'àrea metropolitana, no? O processos complicats migratoris. Llavors, tot això és afegir, no? Situacions o temes estructurals, famílies que porten molts anys, malauradament, funcionant, a mi no m'agrada, fora del sistema, no? O amb una altra manera de funcionar. Llavors, tot això s'afegeix.
0: El preu personal.
3: Sí. I llavors sí que és veritat que totes les professions d'atenció al públic, no? Mestres o metges o l'àmbit social, no? Tenim un extra de patiment emocional o d'ansietat o d'estrès per la càrrega assistencial que portem, però en l'EAIA, l'Anna i jo que portem molts anys, creiem que té, amb tot el carinyo amb els altres, no? Però té un plus, un extra, no? Perquè al final estem parlant d'una cosa molt bàsica, com és el dret de la infància i adolescència, no? A tindre una vida plena i amb benestar, no?
0: Però l'arribada a casa, Anna, tu com arribes?
2: Bueno, hem passat molts anys, com diu el Lupi, i jo ara mateix que estic fent el seguiment de les famílies extenses, estic com una mica més calmada a nivell emocional, perquè és un altre tipus d'encàrrec, de seguiment, d'ajudar-los, no? Una mica a saber com gestionar les coses amb els infants que ja estan tutelats i tenen ells la seva guarda, però anteriorment jo he tingut moments a casa complicats de la meva parella haver de calmar-me la nit perquè tenia un malson, d'haver d'anar a psicòleg, evidentment, per desfogar-te tu, no? Com deia això, al final també tens els companys amb els quals pots anar-te desfogant cada dia, però com diu l'Anna, doncs, quan tornes a casa... I després hi ha un canvi també important, no? Que quan jo vaig començar a l'EAIA, doncs no era mare. Quan fas mare també canvia la...
1: Com t'atreveix això?
0: Com t'atreveix. Mira, ara parlem de les reivindicacions i els sous, perquè la pregunta no cal que em digueu, però esteu ben pagats?
2: Bueno, aquí hi ha un tema important que també nosaltres com a treballadors socials també és una reivindicació que estem intentant posar en auge, és el tema aquest, no? Que nosaltres com a treballadors socials cobrem menys que els psicòlegs o pedagogs que estan treballant i fent la mateixa feina que nosaltres.
0: Mira, una altra de les diferències. Fa uns dies, Uri, tu vas fer una radiografia de com estan els CRAE, que són els centres de menors, n'hi ha de diferents tipus, amb més places a Catalunya, més de 3.000. La gent dels EAIA està acostumada a fer seguiment de menors en aquests espais. Fem una mica de resum de com són i de com funcionen.
1: Sí, fa res, un parell de setmanes aquí a CERC Catalunya explicàvem, i segurament això és una de les coses més importants, és que pràcticament tots els CRAE, tots aquests centres de menors, estan gestionats per empreses privades. Són 150 centres subcontractats per només 7 de gestió directa de la Generalitat, i això implica que més del 95% dels infants estan atesos per professionals que de mitjana cobren un 40% menys que els funcionaris que fan la mateixa feina. Però el problema no són només els sous, que en alguns casos ronden els 20-25.000 euros anuals, sinó caps de setmana, nits, festius, ratios...
4: Estamos expuestas a trabajar una persona sola con 9 criaturas, ¿no? En turnos de 12 horas o de 24 horas, y esto es algo que se ha ido hablando, ¿no? El cómo nos enfrentamos a las jornadas de trabajo en solitario, sin recursos y con una tipología de criaturas que requieren más presencia educativa.
1: És l'Alba, que és una educadora que treballa a un CRAE de la província de Barcelona, que ens deia que per culpa d'aquestes condicions, sumat a la intensitat que ja té la feina per si sola, que implica doncs, tractar, com deia l'Anna i el Lupi, amb un col·lectiu molt vulnerable, la gent als CRAE dura molt, molt poc als seus llocs de feina.
4: Está costando encontrar gente titulada que quiera venir a trabajar a los CRAE. Tiene que ver con un tema de convenio, de salario y de condiciones laborales, ¿no? Hay una fuga de profesionales hacia convenios como el de sanidad o el de educación.
1: I una altra cosa que tenen els CRAES, que n'hi ha que són molt grans, el més gran de Catalunya a Barcelona té 60 criatures que hi estan vivint. Recordem, les edats poden anar de 0 a 18 anys i n'hi ha una desena que en tenen més de 30. A més, i això és una de les coses que el govern ha dit que s'ha de corregir com abans millor, hi ha 96 nens i nenes de menys de 6 anys que viuen en aquest tipus de centres de menors.
0: Ho hem escoltat, eh? Ràtios sous i que duren poc els seus llocs de feina. Ara que us preguntava l'Oriol, el pes que suposa, si, com el porteu vosaltres, deixar-ho, heu pensat alguna vegada d'anar-vos-en?
2: Jo ho he pensat moltes vegades, en moments així més dèbils ho he pensat, sí.
3: Sí, moltes vegades. A vegades també trobem a faltar certa possibilitat de mobilitat dintre d'un ente tan gran com és l'Ajuntament i serveis socials, no? A vegades troba molt a faltar mobilitat. Hi ha gent que porta molts anys treballant amb els CEAIES, amb el que això comporta a nivell emocional.
1: Sí, sí. Vosaltres, fent els seguiments de famílies i de criatures, visiteu molts CRAE, la gent del CEAIA veu molts CRAE i fa molt contacte. No sé si vosaltres noteu aquesta diferència entre els centres privats i els que estan gestionats de manera pública, si també el xoc que us suposa, no?, veure gent que treballa per empreses privades amb aquests sous que directament són vergonyants i immorals per la feina que fan.
2: Jo, des de la meva visió, dels professionals que coneixem i que hem treballat molts anys, sempre dic que gràcies a aquests professionals que tenim, perquè ja a vegades surto de fer un desemparament o acompanyar algun nano a un centre, dic, menys mal d'aquest equip educatiu del centre, de la direcció, no? I inclús
0: són fonamentals com vosaltres.
2: Clar, inclús hi ha un tema que és la furgoneta de trasllats, que dius, madre mia,
0: què és la furgoneta de trasllats?
2: La furgoneta de trasllats és un equip també que es diu l'equip de trasllats de la DGPIA, on són professionals que fan que jo necessito que anem a buscar a l'infant al domicili i anem amb una furgoneta i aquest nano va cap al centre. Els professionals, xapó, o sigui, fan un acompanyament que necessita, que no van preparar un dia una caixeta amb xutxes.
0: És que se m'encongeix el cor amb el que esteu explicant.
2: Li donen tota una vinculació que igual acaben de conèixer a la nena. Jo igual porto un vincle amb ella, però ells no. Coneixen cada dia, o a vegades nadons que se l'emporten a un centre perquè no hi ha famílies d'acollida, com deia l'Oriol.
3: Sí. Tot i això, el que deia l'Oriol, la privatització i externalització dels recursos, sobretot residencials, que quan els nanos passen moltes hores en un sector feminitzat, clarament, no? I molt precaritzat. Jo penso que no ajuda. Jo penso que tindre centres gestionats de manera pública, amb diner públic i amb uns estàndards de qualitat pública, sense desmerèixer la seva feina, òbviament, dels companys i companyes que treballen a la privada, però significaria una millora en les condicions de la plantilla.
0: Fa 4 mesos que esteu de vaga? Això quants dies són, més o menys?
3: Nosaltres hem començat les vagues aturades parcials des del 3 de febrer.
0: Esteu bé?
3: No. No, no.
0: Sí que era, perquè, perdoneu, no, és una pregunta retòrica, però igual em dèieu, veiem que això s'està movent, no.
3: No, perquè a més és una qüestió que tenim la sensació que plou sobre mullat, perquè són reivindicacions històriques, encara en podem entrar més concretament, ¿vale? Són reivindicacions històriques que passar, malgrat que el departament fa un esforç, no? Pensem que és conscient, perquè també es fan estudis de riscos psicosocials cada 4 anys, etc., no? Però és evident, no?, que hi ha moltes mancances a nivell de plantilla. I
0: estem pensant, mancança de plantilla, sous, ràtios.
3: Bueno, és si poguéssim, podríem, estrès laboral, no? Hi ha una incidència molt alta en temes, tot i que no tenim dades oficials, perquè òbviament la protecció de dades, no? Però hi ha una incidència molt important en baixes per temes d'ansietat i estrès, vale? Les baixes són molt difícils de cobrir, això som conscients, perquè tot i que hi ha una borsa, la gent entra a vegades sense tindre moltes parteses, sense tindre formació especialitzada, i tot i que posen els esforços i nosaltres com a companys venen companyes noves, intentem ajudar-los, diguéssim que no són operatius, fins que no passa un temps en el CEAIA i comences a controlar el tema de lleis i tal.
0: Sí, sí, que no és aprendre de
2: sobte
0: a fer un informe, sinó llavors, que és enfocar-se, no?
3: I aquí també hi ha temes com l'acollida a les persones que s'incorporen, els horaris que tenim ara que dificulten la conciliació familiar, perquè els companys són mames i són papes i tenen molts problemes per la conciliació familiar. la urgència, que forma part del quotidià, no? Ja atenem ja des de la urgència, no, no és per més un treball regular massa curós, sinó a vegades, moltes vegades, anem de tallafocs. Després hi ha també l'episodi de, no? Que també de les amenaces o agressions o denúncies, no?
0: És a dir, hi ha famílies que no estan d'acord amb les decisions que s'han pres, òbviament. I vosaltres sou el primer mur contra el primer... que s'enfaden.
1: I a més a més, jo crec que això també és una cosa que jo, que estic acostumat a parlar amb educadors i tal, fer una cosa que crec que em pareix molt bonica, que crec que rebeu aquestes agressions, rebeu amenaces de mort, però alhora també no voleu esbombar molt perquè no voleu criminalitzar les famílies ni estigmatitzar-les, ni voleu que quedi la idea aquesta, no? I aleshores també de vegades jo crec que us carregueu això a l'esquena, en certa manera, no?
2: Perquè al final pensa que nosaltres hem treballat amb aquestes famílies, saps de la història que venen i el que treball d'empatia és molt... molt, molt, molt, molt bèstia, no?, amb aquestes famílies. El que passa que quan et diuen tot això penses, jolín, és que igual jo mateixa en algun moment, si això m'ho féssim, jo també m'enfadaria, és lògic, sense acceptar, no?, sense justificar l'ús de la violència ni res, però clar, has de tenir la capacitat d'explicar-los de això, és per això i per l'altre, per aquests indicadors de risc, i és important que ho entenguin.
3: El llindar d'acceptació de certes situacions o certes situacions violentes per regla general està com molt elevat, sí. No? Passem per moltes coses que potser un metge, un jutge, un policia, com a figures d'autoritat, això és una altra vella reivindicació del nostre col·lectiu, no són figures legalment d'autoritat, en la qual les famílies pues, sempre tenen més marge pues, per agredir-nos, per amenaçar-nos, no?
0: Sí, ho ha dit molt clar, l'Oriol és la trinxera. Deixeu-me preguntar-vos una cosa, és que tot just fa un any de la remodelació de la DGAIA, tot havia d'anar millor.
2: Bueno, nosaltres en el dia a dia no ho hem notat, de moment, tot això dels professionals que havíem de venir, tota aquesta no ajuda, aquesta paraula de prevenció que veiem molt dels professionals que estem al dia a dia treballant i des de l'Ajuntament, que també s'està intentant, no?, crear projectes nous per treballar això, no?, al final nosaltres, ara et deia, no?, que treballo jo ara justament fa 4 anys amb el CIFE, que és l'acompanyament a les famílies extenses, els hi dediquem un temps, els hi proporcionem treball grupal, no?, perquè entenguin que al final el que fan ells no és només que ho facin ells, sinó que hi ha tot un col·lectiu que fa això, llavors que facin xarxa, que s'ajudin entre ells, llavors és important que les hi puguem veure, que no siguin invisibilitzades, que els hi donem a l'espai que tenen. I no hem notat gaire, no, al revés.
3: La prevenció és una paraula molt, molt grossa, no? S'han d'invertir recursos, s'han d'invertir personal, s'ha de tindre una previsió en quant a la prevenció. A vegades nosaltres la sensació que moltes vegades tenim és que arribem massa tard a ajudar aquest infant, aquest adolescent, aquesta família, no? Sí. Llavors, bueno, és una situació molt complicada en aquest sentit.
1: Anna i Lupi, vosaltres avui que heu vingut aquí a títol personal a explicar-nos una mica quina és la vostra visió, quina és la vostra perspectiva, i estem molt agraïts. Crec que ens havíeu demanat poder fer una última intervenció, que volíeu comentar alguna cosa amb la resta de companys que treballen també a l'Ajuntament.
3: Bueno, nosaltres des d'aquí volíem, com a col·lectius d'atenció a la infància, volíem expressar la nostra solidaritat amb molts serveis de la ciutadania, de l'atenció a la ciutadania, com són els serveis de protecció a la infància, SEAIA, CIFE, SEAIA Central, Terapèutic al Niu, serveis socials d'atenció primària, les OAC, les oficines d'atenció al ciutadà, que també estan en la lluita, la xarxa 03, escoles Bressol, l'àrea de feminisme, sala, UTEC, biblioteques d'ensenyament, que són col·lectius que estem a primera línia de ciutadans i bueno, ho estem passant malament. Sí.
0: Jo, Anna i Lupi, us agraeixo moltíssim que el vostre testimoni, també us agraeixo la vostra feina, que és encomiable, que és necessària, que és lloable per totes les bandes, també la vostra sinceritat, perquè jo sé que venir aquí a la ràdio i denunciar públicament tot el que viviu és molt important, però cal parlar-ne i cal que sigueu escoltats com cal. Moltes gràcies per haver estat aquí.
2: Gràcies per donar-nos veu, moltes gràcies.
0: Oriol Soler, gràcies per vestir aquest tema com cal, que era molt necessari.
1: Gràcies a tu, com sempre.

0: Joan Bofill, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Què està passant i què recollim del dia?
1: El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha acceptat ajornar la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero perquè la defensa tingui més temps per preparar-se. Havia de ser el 2 de juny, al final seran la declaració de Zapatero el 17 i 18 de juny. Pedro Sánchez donarà demà explicacions després de veure's amb el papa a Roma en una roda de premsa.
2: Ja tenim roda de premsa, no? Pues eso, hablarem allà.
1: Això ha dit avui a preguntes de periodistes en aquesta visita oficial sobre si faria algun pronunciament o no, ha preguntat per si hi hauria avançament electoral, si aquesta citació de Zapatero canviava les coses. Salvador Illa, el president de la Generalitat, ha defensat públicament a l'expresident. En una entrevista a La Sexta defensa la seva figura, com va fer ja en el seu moment Sánchez al Congrés. Creu Salvador Illa que la legislatura ha d'acabar sí o sí quan toca i no abans.
3: Y creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en estos momentos para el conjunto de España. Es una legislatura difícil, mucho, desde el principio. Algunos no quisieron que naciera esta legislatura. Muy difícil, muy compleja, con acuerdos muy difíciles. Esto es verdad. Bueno, pero esa es la realidad parlamentaria que tenemos.
1: Això mentre un altre baró socialista, Emiliano García Page, s'ha sumat a Felipe González i ha demanat eleccions ja.
4: Este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Hace más de un año dije moción de confianza o cuestión de confianza o elecciones. Sinceramente, creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
1: Es mira el Partit Popular perquè presenti una moció de censura. Això ha dit avui Alberto Núñez Feijóo.
5: Que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. Vamos a ver, por tanto, si lo que dicen lo hacen o, por el contrario, lo que dicen es contrario de lo que hacen.
1: Avui, tant Junts com Esquerra deixen clar que, de moment, ells no estan per donar suport a cap moció de censura.
6: Nosaltres el tema de la moció de censura no el tenim ara mateix a sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència.
7: Crec que cap dels partits que van donar suport a la investidura del president Sánchez puguin donar suport a una moció de censura sota la batuta del Partit Popular.
1: Per cert, que Zapatero serà un dels convidats, juntament amb els altres tres expresidents vius de la democràcia, Felipe González, Aznar i Rajoy, a anar al Congrés dels Diputats al discurs que el 8 de juny farà el Papa al Congrés dels Diputats. Sobre aquesta visita, atenció, perquè els patrocinadors que porten diners perquè es pugui fer podran aplicar-se deduccions fiscals. El govern ha declarat aquesta visita com a esdeveniment públic, d'interès públic, com demanaven els organitzadors, que diuen que ja que el govern no aporta diners, almenys que permeti, amb aquesta declaració, que les empreses que el patrocinen accedeixin a desgravacions fiscals, i així serà. S'ha aprovat un reial decret que ho permet. Quins patrocinadors? Doncs hi ha bancs com el Santander, el BBVA, el Sabadell, el Banc Inter, també asseguradores, també empreses de telefonia, Telefónica, CS, Ferrovial, Endesa, Deloitte, també Iberia. Totes aquestes companyies podran fer-se desgravacions. I Mango deixarà vacant la vicepresidència de la companyia després que Jonathan Andic hagi renunciat temporalment al càrrec per dedicar-se a la seva defensa. El fill del fundador, acusat de matar el seu pare, assegura que la seva imputació és injusta i infundada. La multinacional també ha tancat files amb ell. Andrea Villòria.
8: Tant l'acusat com la marca han trencat el silenci una setmana després que el primogènit fos detingut i acusat de matar Isaac Andic. En una carta als treballadors, Jonathan Andic diu que l'atenció que li requereix defensar-se d'homicidi és incompatible amb mantenir el seu càrrec i responsabilitats a Mango. En el text afegeix que sent dolor, impotència i frustració és literal per estar acusat de matar el seu pare, unes acusacions que troba injustes i infundades. Ara bé, confia que la veritat, afegeix, s'acabarà imposant. Per la seva banda, la direcció de Mango també s'ha adreçat en una altra carta als 18.000 treballadors per traslladar el suport i comprensió a l'acusat, que juntament amb les seves germanes conserva el 95% de les accions de la multinacional.
1: I per cert, ja s'ha declarat des de fa pràcticament migdia un incendi al Parc Nacional de Doñana. Afecta el cor d'aquest parc nacional, un ecosistema d'un altíssim valor ecològic. El foc va començar diumenge, el vent que bufa a la zona està complicant les tasques d'extinció. L'última xifra és de 400 hectàrees cremades i la Junta d'Andalusia sospita que aquest foc ha estat intencionat. I tornant a Catalunya, demà recordeu que hi ha vaga a totes les escoles i instituts. Segona jornada, encara quedarà la del dia 5 de juny. Avui hi ha hagut protestes d'estudiants de secundària i batxillerat.
9: Unides i endavant!
1: És la protesta que han convocat els sindicats d'estudiants dels Països Catalans al centre de Barcelona. Ara hi ha una reunió en marxa entre sindicats de professors i la conselleria i sobre la taula per primera vegada un nou element, la queixa de directors d'escoles i instituts que asseguren que no se senten representats per aquests sindicats de mestres. En un manifest que han signat ja uns 1.300 directors, més de la meitat del total que hi ha a Catalunya, demanen tenir veu pròpia per poder decidir recursos i estratègies educatives. Santi Pubill és director de l'Institut Lledonosa de Lleida i Segundo Jiménez de l'Institut Escola Llinàs, Martí i Pol de Lliçà d'Amunt.
9: Els professors, professores, moltes vegades no estem preparats per certes característiques dels alumnes i necessitem algú que professionalment ens ajudi. La baixada de ràtios també alleugeria una mica aquest tema. No és el mateix que tinguem 30 alumnes per classe que en tinguem 22. Per tant, la diversitat ja quedaria més diluïda i ja la podríem treballar millor.
10: Per mi, principal reivindicació és abaixar ràtios. Ràtio 20 a primària infantil, mantinguda, sense augments de ràtio, i ràtio 25 a secundària.
0: Teje, agradaria el balcó. Quan jo veig el Teje, que està separant-se del micro, amb el telèfon, escoltant, i no m'està mirant, i està teclejant, que sabem algú.
11: És que ja és oficial.
0: Ja és oficial. Alexia Putellas.
11: Espera, que me'n passo el nus. Sí, sí, Alexia Putellas deixa de ser jugadora del Barça a partir de que s'acabi la temporada, que queden dos partits de Lliga. Per tant, demà, que és l'últim partit al Johan, Alexia juga el seu últim partit amb la samarreta del Barça com a local davant de la seva afició. Ho acaba de fer oficial ara mateix al seu compte d'Instagram.
0: És que tinc la pell de gallina, mira, ja ho sabíem. M'has dit que això podia passar avui.
11: Sí,
0: acaba de passar ara
11: ens
0: mateix.
11: Ho ve explicant l'Anna Palet des del que t'hi jugues, sí. Que si la voluntat era poder-se acomiadar com tocava demà, no hi havia més remei que fer oficial avui. Seria estrany fer-ho demà en dia de partit. Suposo que ara veient, és un vídeo llarg, és un vídeo que repassa des dels seus primers cops al Camp Nou amb 6 anys, quan era una nena i no es podia imaginar que les nenes que quan creixien es tornaven dones podien jugar davant de 90.000 persones i com hi anava amb el seu pare, el que va perdre quan era petita i tot el llegat emocional que això li suposa i com ha format part d'aquesta transformació de l'esport i del futbol femení, especialment amb la generació de futbolistes que l'han acompanyada des del 2012 que va arribar al Barça, de tot el que han aconseguit a nivell esportiu i també a nivell social, i de com ha estat la història perfecta.
0: El nus, m'ha agradat com has dit. Espera que me'n passo el nus. Tens ara una hora per fer una graderia extraordinària sobre Alexia Putellas,
11: és que a més
0: no?
11: Hi ha posat música de la Rosalía. No em sé els títols de les cançons d'Albert Gayne. La que diu, jo que...
0: Tens a Joan Bofill aquí, sisplau. Jo que
11: vengo de
0: que les pot cantar,
11: que
0: de
11: les estrelles, que me convierto en... Ara me convierto en polvo.
12: Ah, és Magnòlies.
11: Magnòlies, això, és que em sortia Memòries, però sí. No, perquè Memòries és en portuguès.
0: Tírame, relata, no? Tírame.
12: Tírame Magnòlies, on Rosalía parla del seu propi funeral.
0: És la nostra preferida, no?
12: Sí, és l'última del disc.
11: Sí, exacte, és la que acaba el disc, doncs amb Magnòlies s'acomiada...
0: De veritat que tinc la pell de gallina.
12: Penso la quantitat de gent que estarà trista, que el diumenge li cridaven allà Maria Cristina, quédate.
0: Clar. Quédate.
11: És que amb l'Anna Palet que hem dinat junts i tot plegat avui després de...
0: L'Anna deu estar plorant, mira què et dic.
11: L'Anna ha estat en un acte molt a prop de la ràdio, que hi ha tres jugadores del Barça. S'ha fet oficial això mentrestant Catacoll, Clàudia Pina i Quica Nazaret, que deuen seguir encara de festa des de dissabte. amb un acte promocional i a veure què ens porta, a veure què ens explica. Analitzarem aquestes claus i sobretot repassarem què significa Alexia Putellas pel Barça i per l'esport i per la societat. Per tot el que ha transcendit, simplement li rendirem homenatge amb els sons, perquè la ràdio són sons que amb els que hem anat relatant aquesta...
0: Enganxadíssims avui a la graderia a quarts de nou a Alexia Putellas, acaba de ser oficial, deixa el Barça, i en Teje està com a afectat.
11: És que ho dèiem la Palet, que estem, ho dèiem dinant, que estem en estat de negació.
0: Yeah.
11: Que no ens ho creiem, no t'imagines el Barça sense Alexia. L'altre dia Clàudia Pina ens deia el que di jugues, és una mica com quan va marxar Messi, que doncs marxa Messi i no t'imagines com serà el Barça sense Messi quan comenci la temporada, doncs que marxi Alexia és una mica el mateix, no ho assimiles, però vaja.
0: Teje,
11: tocarà fer-li un comiat a la sala.
0: Total, i t'escoltem ara quarts de nou, tot ara dedicat a Alexia. Gràcies, et deixem treballar. Carbó, com estàs?
13: Amb dubtes.
0: Amb dubtes? Aviam.
13: Et menteixo o et dic la veritat?
0: La veritat, sempre la veritat.
12: Per davant.
13: Val. 2 graus més de temperatura, us van bé?
12: Avui.
0: Jo no entenc que hi hagi 2 graus. O sigui, no és que ens vegin bé o no, és que sembla increïble que pugi que aquests dies pugui estar tan alta.
13: És el que hi ha.
0: És el que hi ha.
13: ha quedat una mica repelent, això, ho reconec. Des de demà fins al cap de setmana, depenent de la comarca, però a gran part de Catalunya, entre demà i divendres, assolirem les temperatures més altes d'aquest episodi, i dijous, algunes comarques també divendres, podríem assolir, ja ho insinuàvem ahir, el rècord de temperatura per un mes de maig, des de que hi ha dades.
12: També de quan? Que...
13: més de 35 graus a moltes poblacions de l'interior. Mira, per exemple, la ciutat de Lleida, el rècord, si no recordo malament, ara està al voltant dels 36 com algo, doncs al Pla de Lleida podríem arribar als 38 en aquests 3 pròxims dies. Dit d'una altra manera, calor, la paraula excepcional ja comença a estar gastada, no? Perquè, insistim, tindrem valors de fa 4 anys, tan sols, al maig del 2022, molta calor, i això vol dir també molta precaució, perquè entrem ja en aquell llindar de temperatures que per això es donen els avisos, no? Ja anirem veient si van sortint avisos per situació meteorològica de risc, i la calor, sobretot, és un risc per els dos extrems d'edat, els més menuts i els més grans. Ja sabeu, el missatge que repetim tantes vegades a l'estiu, doncs és vàlid també per aquests dies, sobretot que estiguin hidratats. Esportistes, bé, els esportistes no cal dir-ho, però aquella gent que també practica esport inconscientment, aquests dies es poden veure sobre l'asfalt a més de 32, 33 graus, ciclistes traient la llengua i aconseguint no sé què. Bé, que s'ho pensin, perquè serà una situació també perillosa. D'entrada, aquesta pròxima nit, encara la temperatura podrà baixar. Això és el que està salvant una mica la situació, que a les nits la temperatura baixa amb facilitat. A la ciutat de Barcelona tornarem a estar al límit de mínima tropical. Com les dues últimes nits, hi haurà alguns barris, sobretot a la part més alta, on ens quedarem una mica per sobre dels 20 graus. A la resta de la ciutat baixarem lleugerament dels 20 graus, però la major part de la nit estarà per sobre dels 20. I dins de les vivendes ja tenim 24 o 25 graus. Allà que el descans ja es fa difícil. Però, com dèiem, demà

0: Dimarts de llibre, Susana Ruiz, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: Mira que t'enyoràvem ja.
2: Sí. I els seus llibres.
0: I els seus llibres. Avui ens portes Oxígeno, de Marta Jiménez Serrano, publicat per l'editorial Alfaguara, en castellà, que de fet és la versió original. Uh-huh. És un llibre d'autoficció o literatura del jo, no sé, hi ha diverses maneres d'anomenar aquest gènere, que és bàsicament un testimoni personal, no?
1: Exacte, sí, un dissabte de novembre de l'any 2020, l'autora Marta Jiménez i el seu xicot en aquell moment, el Juan, van estar a punt de morir per intoxicació de monòxid de carboni per culpa d'una caldera en mal estat. Caldera d'un pis de lloguer a Madrid. Dic això perquè hi tornarem, a la qüestió del lloguer, perquè té un pes important en el relat. La Marta i el Juan van haver de ser evacuats amb dues ambulàncies a l'hospital i els va nedar molt poc de no poder-ho explicar. Aquesta experiència traumàtica va deixar seqüeles emocionals de certa profunditat a la Marta i en aquest llibre doncs ella explica tot això, no? Ho amaneix amb reflexions sobre la vida i la mort, però també amb altres coses, records de la seva infantesa, la casa del poble, la relació de parella amb els amics... I té una denúncia velada a la catastròfica situació del lloguer a Espanya que des de fa anys realment és un dels principals problemes que patim els ciutadans.
2: Déu-n'hi-do, quantes coses. Per on comencem?
1: Jo crec que el més oportú és el motiu principal del llibre, no? Que és aquesta experiència propera a la mort que va patir l'autora i tot el que va desencadenar dins seu a nivell emocional. La Marta Jiménez diu que pensava que mai no seria capaç d'escriure aquest llibre perquè va ser una vivència molt traumàtica. Hi havia coses que no volia explicar, d'altres que no sabia com explicar-les. I al final, després de vora 5 anys de teràpia amb el psicòleg, diu que es va rendir perquè ja s'havia convertit en una obsessió.
3: Yo creo que la motivación primera es una mezcla de necesidad y obsesión. O sea, cuando no te puedes quitar algo de la cabeza, yo hasta ahora el método más eficaz que he encontrado es escribir un libro. Es un método un poco lento, pero lo escribes y realmente lo dejas fuera ya, ¿no? Yo a este libro me rendí porque no era un libro que me apeteciera escribir. Pero es que, claro, cuando no se te va de la cabeza, pues te metes a ello.
1: I no només va escriure el llibre, sinó que, a més, des de fa mesos que n'està fent promoció, una cosa que diu que també pensava que no seria capaç de fer.
3: Al principi jo pensé que no iba a hacer promo de este libro, porque solo escribirlo me ponía mal. Las cosas que tenía que recordar me daban mucha ansiedad. Y la verdad es que la promoción está siendo como la guinda de la cura, ¿no? O sea, el ver que, que ya puedo hablar del tema sin ningún problema está siendo bonito. Es verdad que es muy distinto... escribir que hablar en una entrevista. Yo siento que en un libro podría contar casi cualquier cosa y en una entrevista no. En una entrevista vas con otro tono y con otro registro, pero están siendo buenas conversaciones sobre muchos temas también, porque el hecho traumático está en el centro del libro, pero creo que de ahí salen muchas cosas y está siendo interesante.
1: És bonica aquesta idea, no? Sí. Ella diu que la teràpia amb el psicòleg va ser la cura i que escriure el llibre i fer-ne la promoció ha estat la guinda, no?, d'aquesta cura, com explicava ella mateixa en aquesta conversa. Avui els talls que sentirem són d'una conversa que va mantenir amb lectors en un acte organitzat per l'editorial.
0: És que jo trobo dificilíssim exposar públicament una situació tan íntima com és estar a punt de morir i sabent que milers de persones ho aniran llegint, remenant...
1: Clar, enrere, endavant, no? Analitzant-ho tot i disseccionant-ho. Ella, com que li costava molt, va començar a escriure el llibre com si fos una novel·la de ficció. Va començar amb un narrador en tercera persona i va transvasar la seva experiència pròpia a uns personatges que eren l'alter ego d'ella i del seu company. Però tampoc no se sentia còmoda amb aquest format perquè era la seva història, era la seva vivència personal.
3: Cuando todavía no había pasado el tiempo suficiente, la tercera persona me permitía a mí alejarme de la historia. Y de hecho escribí muchas escenas en tercera persona que están, lo que pasa es que están ya con el narrador en primera, ¿no? Pero sí que hubo un momento que también hablándolo con amigos y tal, recuerdo un amigo en concreto que le conté de qué iba toda la historia y le dije que la estaba escribiendo en tercera persona y me dijo, ¿por qué? Y claro, sí que había algo de... Es que esto tiene, no sé, había cierto sentido por una vez en que me hubiera pasado a mí. Entonces vencí un poco la pereza de la autobiografía, de la autoficción, del auto lo que queramos, ¿no? Y yo creo que la vencí haciendo de ello un juego literario. O sea, no deja de ser un juego literario el decirle al lector, lo que te voy a contar aquí es la realidad, no es literatura, esto es exactamente como pasó. Si yo me estuviera inventando esta historia, pero creo que cuando entré en ese tono, conseguí entrar en la primera persona i contar-lo tal i com està.
1: I llavors, lògica. Quan es va passar la primera persona, i en tot moment queda claríssim que és la seva pròpia experiència, i una cosa difícil que ha fet, una cosa que és difícil sempre, jo crec, en qualsevol llibre, però en aquest cas molt més, i ella ho ha aconseguit, la Marta Jiménez, que és mantenir un cert suspens, no? Tot i que els lectors coneixen al final, abans de començar el llibre.
0: Sí, clar, es va salvar.
1: És evident. Però tot i així ha aconseguit que el ritme no decaigui en cap moment.
3: Fue uno de los retos del libro, que tuviera suspense, aunque el libro tiene un gran juego de realidad, de decirle al lector, te lo estoy dando en crudo, bueno, también hay construcción literaria, ¿no? Y claro, era un reto enorme porque yo soy la protagonista, yo soy la narradora, entonces es evidente que el spoiler estaba hecho, ¿no? En el momento en que yo lo estoy contando, la tensión no podía ir tanto por si sobrevivo o no, que es evidente que sí. Y no sé muy bien cómo la generé, creo que más en la pregunta de cómo, ¿no? ¿Cómo sobrevive? Y en todas esas preguntas también sociales, emocionales y existenciales que van acompañando a la historia del libro, ¿no?
2: Com està estructurat el llibre? Com comença? Discorre i acaba el relat? O sigui, em refereixo si és lineal, va fent salts en el temps...
1: No, va fent salts. Comença el relat amb una imatge, que és ella mateixa desplomada inconscient al terra del quarto de bany del pis, on la parella s'havia mudat pocs mesos abans.
0: Sí, pell de gallina.
1: Sí, sí. La caldera feia mala combustió i ell, sense adonar-se'n, doncs s'havien anat intoxicant fins gairebé la mort. A partir d'aquí explica com va passar l'incident. No dic accident perquè no va ser accidental, ja després entrarem en el tema. També viatja, com deia abans, a la seva infantesa, a altres moments de la seva relació de parella, fa reflexions sobre la mort i també recull casos reals, verídics, d'altres persones que van morir o van estar a punt de morir per inhalació de monòxid de carboni. La Marta Jiménez explica que va investigar, que es va documentar sobre aquestes altres víctimes per donar més realisme a la seva pròpia experiència.
3: El reto de este libro era que mi anécdota personal no le importa a nadie. Por muy bestia que sea para mí, eso no da para un libro. Entonces el reto era, yo sabía que algo tenía que contar, yo sabía que lo que me había pasado me estaba tocando en diferentes capas y que daba para libro, pero fue muy difícil entender cómo llevar eso a otro lado.
1: I tots aquests ingredients que dèiem, doncs ella els amalgama molt bé i el resultat fa que no estigui satisfeta.
3: Está ocurriendo algo muy extraño porque ha tenido mucho impacto, pero al mismo tiempo es un libro muy personal y en el que yo he vertido mucha vulnerabilidad. Entonces, para mí es muy bonito sentir que me leéis bien. No ya solo que me lea mucha gente, que la cantidad está muy bien y la valoramos y la agradecemos, pero siento que se me lee con la misma sensibilidad con la que yo he intentado escribirlo y eso... Uf, es muy guay, me da mucha satisfacción ver que el libro se entiende con complejidad y con sensibilidad.
1: I la veritat és que sí, jo no sé si el llegim bé, però realment es llegeix molt bé.
0: Home,
1: aquest llibre
0: té una bona pinta. Clar, tu has dit que la Marta Jiménez va perdre la consciència quan es va intoxicar amb el monòxid de carboni. Clar, hi ha tota una part de la experiència que no la recorda segur. No sé com ho ha reconstruït, en base a què?
1: Doncs sobretot s'ha basat en el relat de la seva parella, les coses que ell li explicava. El Juan havia baixat un moment al carrer a comprar unes coses. Llavors s'havia oxigenat una mica. Per tant, estava menys afectat, tot i que també ho estava, també va acabar a l'hospital, però no estava tan greu. Y después también va a buscar un otro narrador que resulta de una gran tendresa.
3: Yo me pongo a escribir este libro, soy la protagonista, soy la narradora y resulta que no me acuerdo de absolutamente nada de lo que ocurrió en el clímax de la historia, ¿no? Entonces esto fue muy difícil y yo enseguida me doy cuenta de que tengo obstáculos de lo más tontos, como que no sé cómo se llaman las partes de una Ubimóvil, ¿no? Entonces contacto con el Suma 112, ellos me reciben encantadores, me enseñan todas las partes de la ambulancia y yo les llevo el informe de aquel día. Y ellos me pusieron en contacto con Víctor, que fue el enfermero que me atendió, y él me contó todo aquello que yo no recordaba, ¿no? Y fue muy bonito hablar con él y fue muy bonito tener su versión, ¿no?
1: És molt bonic realment al moment aquest, perquè el Víctor és una persona també molt sensible, molt empàtica. Però, bueno, tornant al relat, doncs és un relat que està construït en diverses veus, no?, en diverses fonts.
2: Abans deies que el pis on es va produir la intoxicació era de lloguer i que aquest és un argument de pes, de molt pes al llibre.
1: Doncs sí, en aquesta qüestió la Marta fa una contundent crítica social perquè l'origen del problema, aquest incident que va estar a punt de matar-los a ella i al seu nòvio, era una caldera que, per desídia de la propietària, no havia passat cap revisió des de feia anys.
2: Ostres.
1: Quan la parella va iniciar els tràmits per llogar el pis, els de l'agència immobiliària els havien dit literalment que la mestressa, que vivia a Los Angeles, als Estats Units, no volia ocupar-se de res. Ella no volia haver d'ocupar-se de res. Fins al punt que va defugir tota la seva responsabilitat en els fets.
3: Yo tuve el libro parado varios meses porque no sabía cómo abordar el personaje de la casera porque me parecía tan villana de película de Marvel que era como, es que no... Si yo me la hubiera inventado, pues la habría que mostrar contradicciones, una parte humana, tal, pero yo no se la encontraba y creo que llegó un momento en que no se la quise dar tampoco, ¿no? Entonces, claro, el problema no fue solo lo ocurrido, sino que luego además ella pues no fue nada... Bueno, no se responsabilizó tampoco de lo posterior, ¿no? Y no validó nuestro dolor y se comportó como si nada hubiera ocurrido, que yo creo que es una de las principales... Ahí se te enquista el trauma, ¿no? Cuando lo que te está doliendo no es visto por el entorno.
1: És que només els va enviar un gerro amb flors, com si haguessin parit, saps? O sigui, no es va preocupar per res. La Marta la retrata sense cap mena de pietat, perquè la dona realment és una impresentable, i a més fa una extrapolació molt encertada d'aquest comportament concret d'aquesta senyora al lobby de propietaris de pisos en conjunt.
3: Esto fue gravísimo, pero de repente hay cosas menos graves que también son un despropósito, ¿no? Estamos pagando alquileres desproporcionados y resulta que tu casero te dice que no puedes hacer fiestas en tu casa o que no puedes tener mascota o que no puedes colgar cuadros en las paredes. ¿Cómo nos relacionamos con nuestro hogar si no podemos celebrar nuestro cumpleaños en nuestra casa? O si no podemos colgar un cuadro en nuestra casa, ¿no?
1: Doncs tot això també és aquest llibre, aquesta crítica, no? Aquest sistema salvatge que tenim de lloguer.
0: Tema que amb en Bofill parlem constantment al balcó. Que és una decepció. Trobes en una situació tan traumàtica, hi ha un responsable identificat que passa de tot. A mi m'ha semblat una mica com Rabalejar del Pol, no? Que n'ha fet ara una sèrie... I clar, que no tingui la mínima sensibilitat per posar-se en el seu lloc.
1: Clar, és que aquest és el tema. No és només que t'has desentès de la teva obligació de mantenir la instal·lació del gas en condicions de seguretat, que estàs cobrant molts diners per aquest pis, sinó que a més després encara es feia l'ofesa a la senyora, saps? En plan, m'estan perseguint. Però hi ha una altra reacció que la Marta Jiménez encara li va fer més mal, que és la d'alguns amics seus que van treure importància al que havia passat. Ella creu que és perquè... No hi havia lesions físiques.
3: Y creo que todavía asumimos muchísimo peor los dolores psicológicos que los físicos. Si yo hubiera tenido un brazo en cabestrillo o un pie escayolado, aunque eso habría sido menos grave, si yo me hubiera torcido un tobillo, yo no habría pasado el susto que pasé, ni creo que hubiera estado luego 5 años en terapia, ¿no? Y sin embargo, yo sobre todo sentía prisa. Prisa porque ya teníamos que estar bien, que las cosas ya estuvieran como siempre y creo que tenemos poca tolerancia al dolor ajeno, a acompañar heridas ajenas. Incluso creo que somos un poco binarios, ¿no? Es como, ¿ya estás bien? Bueno, pues, puedo estar contenta ahora, pero me sigue costando dormirme, pero, o sea... És tot a la vegada, un poc, no?
1: A mi aquesta reflexió seva em va fer pensar, perquè crec que en general, ja em poso jo la primera, hauríem d'anar amb compte amb aquesta reacció que segur que tots hem tingut en algun moment. Jo sé quina actitud es refereix, m'hi veig, l'he fet alguna vegada.
0: Ja ha passat, no ens preocupem més.
1: I òbviament es fa sense mala fe, amb intenció d'animar l'afectat, no? Allò que dius, vinga, va, que ja està, ja ha passat, podia haver sigut molt greu i no, però hem de pensar que minimitzar situacions que per algú són traumàtiques doncs potser no és la millor manera d'ajudar aquesta persona, potser és millor no treure-li ferro i deixar-la que parli, que s'expliqui, no?
2: El to del relat és tràgic, és trist, perquè si ha necessitat 5 anys de teràpia per poder explicar-ho, és obvi que en ella va tenir un gran impacte emocional.
1: Sí, però en la línia de la tragèdia la veritat és que és un to molt contingut. No cau en victimismes, ni en autocompassió i fins i tot té tocs d'humor, que no per això resta en gravetat el relat, al revés. És una manera, jo m'imagino que aquesta noia, la seva vida real, doncs és així, no? Mira, al final d'aquesta trobada amb els lectors, la Marta Jiménez va llegir un paràgraf, un fragment del seu llibre, i us l'he portat precisament per això, perquè veieu quin és el to.
3: De una rendija en el hormigón sale una hierba, y de un desliz y 3 cervezas sale un bebé. Y de dejar una cebolla olvidada en la despensa salen 2 bulbos más. En la humedad sale el moho, y aunque hemos asfaltado medio planeta, sigue habiendo pájaros y moscas y cervatillos. Ahora mismo mis pulmones bombean oxígeno y el aparato digestivo hace la digestión y las falanges se mueven sobre las teclas y los músculos abdominales me sostienen erguida. Y los ojos brillan en sus córneas y la lengua saliva, y en el cerebro miles de neuronas dan saltos para que yo esté escribiendo esto. Esto ocurre cada día. La enfermedad, la muerte, son posibilidades, posibilidades que a veces llegan a término. Pero entre tanto, esto es cierto. Tus neuronas centellean y tus pulmones respiran y tus falanges teclean, todos coreografiados para que puedas existir.
0: Uau, li faria una abraçada ara mateix a la Marta Jiménez Serrano per aquest Oxígeno de l'editorial Alfaguara. Magnífic llibre, tinc ganes de llegir-lo i de conèixer-la ella. Mira
1: què dic. És molt, molt bonica aquesta noia, crec, la veritat.
0: Magnífic llibre. Susana, gràcies.
1: A vosaltres.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
5: Dona forma al teu talent amb els cicles formatius de grau superior de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació a Reus i Tarragona. Preinscripcions pel curs 2026-2027 del 26 de maig a l'1 de juny. Forma el teu futur professional a prop de casa. Més info a dipte.cat/estudiar-art-i-disseny. Dona forma al teu talent.
6: Silenci o potència. Dues maneres de conduir.
7: A Skoda tenim els dos subcompactes que ho estan canviant tot. El nou Skoda Elroq, 100% elèctric, silenciós, atrevit, des de 236 euros al mes. O l'Skoda Karoq benzina, potent, versàtil, per tan sols 211 euros al mes. Finançament a 48 mesos amb tot inclòs.
6: Elèctric o benzina, tu decideixes. A Skoda Variauto Tarragona i Reus. Consulta condicions a promo.variauto.cat.
8: Descobreix Venux, porcelànic d'alta gamma a més de 120 tallers de marbristes artesans. Textures realistes i durabilitat total. Venux i marbristes artesans, elegància que perdura. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
9: Com serà el futur del nostre territori?
10: Arriba al Fòrum Món Millor de SER Tarragona.
9: Parlarem de medi ambient, de descarbonització, de turisme sostenible, de l'àrea metropolitana del Camp de Tarragona i de com tot plegat ajuda i millora la vida dels ciutadans.
10: Amb la participació de l'alcalde de Tarragona, l'alcaldessa de Reus, el president del Port, experts universitaris i professionals de referència que marcaran les línies estratègiques per avançar dins la futura àrea metropolitana.
9: T'esperem el dijous 28 de maig, des de les 9 del matí, al Teatret del Serrallo de Tarragona. Entrada lliure. Món millor de SER Tarragona.
10: Perquè el futur i la qualitat de vida es construeixen aquí.
11: Amb el suport del Port de Tarragona i la col·laboració de Repsol.
12: Vaig a bar en bar, vaig a festa en festa, plantejant la sort per intentar trobar-te en una d'elles.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. La cadena SER. El balcó. Amb Anna Puigvoltes.
0: Les 8. El Ministeri de Consum ha ordenat el bloqueig de dues pàgines web de prediccions i apostes, Polymarket i Kalshi.
13: History has taught us anything. It's not to root against the underdog. Right, Peter?
14: No spoilers.
0: I això per què? Doncs perquè considera que són plataformes de joc d'atzar que operen al país sense llicència administrativa.
2: El govern espanyol ha obert un expedient sancionador contra les dues empreses i a partir d'avui s'anirà restringint l'accés a les dues plataformes fins que resolgui aquest expedient, i això pot trigar entre 3 i 4 mesos.
0: Pol Valero, com estàs? Bona tarda.
15: Bona tarda, Anna.
0: Només tu podies saber què són aquestes plataformes i per què estan guanyant tanta popularitat.
15: Doncs són pàgines web on es pot apostar sobre si passarà o no qualsevol cosa. No només són apostes esportives, és qualsevol cosa i sempre amb el mateix format. Una pregunta binària que es contesta amb un sí o amb un no. Per exemple, des de fa una setmana hi ha una aposta oberta que pregunta si l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero serà detingut abans que acabi el mes de juny. Ara mateix hi ha uns 18.000 dòlars apostats, és una de les apostes petites, i més o menys el 22% de la gent diu que sí, que serà detingut. Qualsevol persona pot crear un compte anònim i apostar, i també crear apostes perquè juguin els altres. Tenim exemples de tot tipus, per exemple, alguns que ens toquen de prop. Jugarà al Mundial Lamine Yamal, que encara està lesionat.
0: Diguem que tothom diu que sí.
15: 97% de la gent diu que sí. També si hi haurà eleccions anticipades a Espanya abans que acabi l'any, 29% de la gent diu que sí, o coses molt més absurdes. Per exemple, si la Taylor Swift, la cantant, es quedarà embarassada abans del 2027, un 25% de la gent creu que sí, també a vegades s'aposta per quants tuits farà Elon Musk, si en algun moment, en un lloc concret, se superarà una determinada temperatura, o fins i tot hi ha coses més dures, podríem dir-ho així, que poden generar dubtes morals, per exemple, coses relacionades amb la guerra, si els Estats Units, per exemple, tornarà a atacar l'Iran.
2: O sigui, qualsevol persona pot proposar apostes sobre qualsevol tema, qualsevol persona del món pot participar, i com funciona això?
15: Sí, és així, es crea l'aposta i pot participar tothom, i llavors, en funció de la gent que participa, que respon sí o no, el sistema adjudica una probabilitat a les dues opcions. Per exemple, si detindran a Zapatero, 22%, el sí, per cada 22 cèntims que poses, guanya un euro si es compleix la teva predicció. Com menys probable és un esdeveniment, més alt és el marge.
0: Sí.
15: Per exemple, pel cas de Lamine Yamal, que dèiem, tot i que està lesionat, que és molt probable que jugui, per cada 97 cèntims jugats guanyaries un euro
0: si juga.
15: Finalment juga. Clar, són 3 cèntims de marge, o 3 euros si apostes 97 euros. Això, els que ja entenen de prediccions i estadística, diuen que els pronòstics aquests, més enllà dels diners, els pronòstics en si són molt fiables perquè agreguen moltíssima informació al punt de vista de moltíssima gent i que, a més, té incentius econòmics per prendre una decisió racional. No estan boicotejant l'enquesta perquè ja estan posant diners.
0: És que em sembla fort, de fiables.
15: Són bastant fiables. De fet, en alguns casos han funcionat millor que enquestes tradicionals. Per exemple, Kalshi i Polymarket es van fer bastant famosos perquè van ser els primers que van predir l'avantatge de Trump a les eleccions presidencials del 24. Recordeu que hi havia un moment que estava molt a l'aire,
2: sí,
15: de què passaria.
2: Sí,
15: doncs
2: sí.
15: A Kalshi Polymarket va ser el primer lloc on van dir no, guanyarà Trump, i a més amb avantatge. Això sí, és fiable sempre i quan no hi hagi gent aprofitant que té informació privilegiada per manipular resultats.
0: Però això ha passat?
15: Això ha passat, i precisament per això alguns reguladors, o tots els reguladors de tot el món, hi estan molt més a sobre d'aquestes plataformes. Hi va haver el cas l'any passat d'un soldat americà que va apostar amb $400,000 a Polymarket a que Estats Units faria una intervenció a Venezuela.
2: Clar.
15: El problema, la intervenció ell mateix l'havia ajudat a preparar.
0: Clar.
15: Un altre cas una mica més absurd, si voleu, aquest no és tant de manipular el mercat, és a França. Les autoritats estan investigant una presumpta manipulació de sensors de temperatura a l'aeroport Charles de Gaulle per alterar el resultat d'aquest termòmetre, perquè s'havia apostat a si un dia determinat faria X calor a l'aeroport.
2: Quan... I pot ser que algú proposi aquell tema com a apostes sabent quina serà la resposta per poder alterar el mercat, no?
15: Clar, clar.
2: Espanya, de fet, el que ha detectat el Ministeri de moment és que aquestes plataformes funcionaven sense llicència. Això seria el que les convertirien il·legals aquí a Espanya.
15: Sí, per això està bloquejada ara mateix la web. A veure, pot ser que algú ara intenti entrar des de casa i li deixi. És perquè triguen uns dies a bloquejar-la del tot. Aquí a la ràdio ho hem provat i en
0: encara
15: molts cops...
0: es podia.
15: En alguns casos només, a molts cops dona error. El Ministeri recorda que les dues plataformes, Kalshi o Polymarket, com que tenen el component econòmic, no són simplement eines de predicció, i diuen que tenen una naturalesa de joc d'atzar i per això necessitarien una llicència, que és la que no tenen, i han de complir obligacions que no estan complint, per exemple, restringir l'accés als menors d'edat. Espanya no és l'únic país que ho ha prohibit, també Brasil ha bloquejat l'accés a les dues plataformes per incompliment de la legislació, i Europa, altres països que ho han fet són França, Bèlgica, Polònia i el Regne Unit.
0: Clar, com a tots els jocs d'atzar, sembla facilíssim guanyar pasta, però no ho deu ser tant.
15: No. Tu veus l'aposta de Lamine Yamal, dius, va, poso... No és fàcil. O sigui, el joc sempre funciona així, i de fet, un estudi de catedràtics francesos i canadencs revela que la majoria d'usuaris de Polymarket perd diners. Concretament, un 70% de la gent perd diners, i de fet, l'1% dels usuaris que més guanya es queda gairebé al 60% de tots els guanys.
0: Quan has guanyat, Pol Valero?
15: Jo no jugo, això.
0: D'acord. Pol Valero, gràcies, superinteressant.
15: A vosaltres.
0: 2 minuts, fem una pausa, que amb en Josep Ramoneda conversarem amb en Fernando Cuccetti, físic del Barcelona Supercomputing Center. Jo tinc ganes de preguntar-li per aquesta encíclica del Papa, tan contrària a alguns efectes de l'ús de la intel·ligència artificial. Ara tornem.
14: El balcó.
16: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
17: valorado
16: en España. Vaya temazo, valorado.
17: Y otra,
18: valorado.
16: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
19: Realidad, realidad.
20: A
14: Haz tu verano realidad con Kanaki Viajes El Corte Inglés en Albania, Azores, con hasta 500 euros de descuento y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Kanak con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
19: ¿Qué pasa cuando un jugador y un vendedor de la ONCE se encuentran? Pues que una sueña con el bote de Eurojackpot, otro tiene ilusión para toda la semana con el cuponazo y el vendedor tiene un trabajo adaptado a su discapacidad.
20: ¿Todo eso por jugar a las loterías de la ONCE?
19: Todo eso y más. Porque cada vez que juegas a la ONCE, haces que las personas con discapacidad tengan más oportunidades.
20: Ah, qué bien.
19: Cuando te encuentras con un vendedor de la ONCE, siempre pasan cosas buenas. Así que juegues a lo que juegues, bien jugado.
21: ONCE. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
22: Hola, voy al súper del Corte Inglés, que está la semana de los ofertones. Me voy a llevar un jamón de 7 kilos, de cebo ibérico, 50% raza ibérica, por 149 euros. Y te lo lonchean gratis. Además, han bajado los precios a más de 1.300 productos de la compra diaria. Aprovechamos, ¿no?
23: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
24: Ofertas válidas del 21 al 27 de mayo. En tienda, web y app.
25: ¿Molestos ruidos que no te dejan dormir? Toma Sonofin. Sonofin Noche con Escolcia relaja tus oídos para que duermas mejor. Sonofin Noche.
26: A la cadena SER. Al balcó. Amb Anna Puigvoltes.

0: Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Passen dos minuts de dos quarts de nou del vespre. El Toni Suárez segueix el control tècnic en aquest dimarts 26 de maig, el dia que hem conegut, fa poc més d'una hora, de manera oficial, que Alexia Putellas no seguirà al Barça. Ho ha anunciat en un missatge audiovisual a xarxes socials en què trasllada no només el que ha estat la seva trajectòria professional al Barça, sinó que significa també per ella a nivell vital, a nivell emocional i a nivell social.
1: Recordo el primer cop que vaig sentir els vostres crits. Tenia 6 anys i era la primera vegada que anava al Camp Nou amb el meu pare. En aquell moment, jo només veia homes jugant a l'estadi i mai se m'hauria ocorregut que allà mateix algun dia seríeu més de 90.000 culers els que cridaríeu el meu nom. Encara puc sentir la il·lusió de la primera vegada que vaig jugar amb la samarreta del Barça a les categories inferiors.
2: Al principi que sí que em va costar. Després d'un mes de proves i tot això, ja em va agafar.
1: Veig com si fos ara la cara d'orgull del meu pare, dient que no marxaria d'aquest món fins que veiés a la seva filla defensar aquests colors amb el primer equip. Amb 18 anys i només un mes després del meu pitjor moment familiar, la vida em va tornar a posar el Barça al davant per ser jugadora, i aquest cop del primer equip. Quan es va donar l'oportunitat ja no estava, però no sé. En el meu pitjor moment sempre diré que el Barça em va salvar. Per tot això, sempre estaré en deute amb aquests colors. Tira'm en
3: mà. Intervenció tècnica d'Alexia. Tira'm en mà. Màgia pura.
1: Hem portat l'equip femení més lluny del que mai havíem imaginat. A l'inici, ser jugadora de futbol no estava ni tan sol reconegut com una professió. I ara només sento el privilegi d'haver format part d'aquest canvi. Gràcies a cada culer que ens heu acompanyat i a cada persona del club que des de darrere ens heu impulsat. Ha estat una transformació preciosa i irrepetible. 14 temporades i més de 500 partits, amb moments que quedaran per sempre en la memòria del Barça i en el meu cor. No tinc paraules per descriure el que ha estat viure això al costat de totes les meves companyes, de les que van obrir camí i de les que hem arribat després per escriure juntes aquest llegat etern. A les que veniu per darrere, ja sabeu el que sempre us dic. La pressió i aquesta samarreta són un privilegi. El futur de l'equip és vostre i us tocarà a vosaltres fer història al millor club del món. Després de tot això, ha arribat el moment de reconèixer que ho he donat tot per aquests colors, amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys.
4: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
1: Per això no vull que sigui un moment trist.
4: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
1: Que l'últim moment fos estant el millor possible, donant-ho tot i el 100% d'energia.
0: Amb el meu buidat de Guardiola el 2012, Alexia sintetitza el sentiment que la fa deixar-ho a dalt de tot després d'aconseguir la temporada perfecta sent protagonista al camp, líder absoluta de l'equip i guia de la generació de joves que han d'agafar el seu testimoni. Ana Palet, com estàs? Bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda, TG.
0: Uf, si la ressaca emocional d'Oslo era intensa, aquest comiat d'Alexia ens promet també uns dies intensos perquè amb tot el que acaba de resumir l'encara capitana del Barça, costa saber per on començar a analitzar la seva figura.
5: Sí, el més gros ve ara, perquè demà tindrem acte d'Alexia, ho farà davant de la plantilla, davant de la junta directiva, verbalitzarà, a més del vídeo que ja hem escoltat que ha penjat a xarxes socials, el seu comiat, deixa el Barça a final de temporada. Recordem que Alexia tenia un més un en el seu contracte, és a dir, de forma unilateral ella podia activar una temporada més, perquè així ho va decidir el Barça fa dos anys quan va renovar la part darrera vegada, però Alexia sent que ara és el moment de deixar-ho, segons hem pogut saber, està tranquil·la. Això sí, ha sigut una decisió molt difícil de prendre per ella, perquè el Barça és casa seva i tot i que

0: Pícola, qui volgués escriure que davant de 60.000 persones al Camp Nou, Alexi arribaria a aquesta xifra màgica dels 500 partits, una xifra que només ha assolit Melanie Serrano, que continuarà sent la jugadora amb més partits del club, però això mateix deia Alexia.
1: Dia rodó. De fer un guió en el 2012 quan vaig arribar, doncs ni de broma hagués posat tot això en el guió, no? No ho sé, estic com en una bombolla superagraïda, superfeliç per tot, per lo més personal que pot ser aquests 500 partits, per tot el camí que hem anat fent i sobretot perquè veig a la gent, mires a la grada i la gent està feliç, està orgullosa, vas al vestuari i la gent està feliç i està orgullosa i som un equip que ens ajudem moltíssim i això també doncs, em fa, com a capitanes, sentir més felicitat.
2: A la prèvia de la final d'Oslo, Alexia va dir que els dos partits al Camp Nou havien ajudat l'equip a retrobar-se a si mateix, després de no haver disputat eliminatòries l'any passat a Montjuïc ni tan sols, que les va fer totes al Johan, i agafar les sensacions necessàries per conquerir la quarta Lliga de Campions. El primer partit al Camp Nou, Alexia va fer aquest partit 500, però el segon va igualar César amb 232 gols com a màxim golejador de la història del Barça. Fites individuals que no li agraden a la capitana, a la reina, però Anna, ho deies, és favorita per guanyar la seva tercera pilota d'or, i és que Alexia és la pionera que, després de Luis Suárez, dels anys 60, va guanyar la següent pilota d'or espanyola, i no en va guanyar una, sinó dues.
0: Sí, dues de seguides, i a més en un moment on semblava que si la pilota d'or havia d'arribar per una futbolista espanyola de casa nostra encara faltaria molt més, però no només ho va aconseguir l'any 2021, sinó que va aprofitar per fer el següent discurs.
3: Y la vainqueur es Alexia Putellas.
4: Bonsoir, buenas noches. Estoy un poco emocionada, la verdad. Es un momento muy especial. También es muy especial tener aquí a mis compañeras con las que tanto hemos vivido y vivir este momento, la verdad que me hace muy feliz. Pero si me permitís, quiero dedicarle, voy a intentar no mencionarme, este momento a alguien que ha sido, es y siempre será muy especial para mí. Por quien hago todo, espero que estés muy orgulloso de tu hija. Allí donde estés, esto es para ti, papá. Gracias.
0: Un moment molt emotiu, i és que el pare d'Alexia, que va morir als 18 anys quan la jugadora estava al Levante, ha estat sempre una figura importantíssima en la seva carrera i qui li va inculcar l'amor cap al futbol i cap al Barça.
2: Alexia va guanyar aquesta primera pilota d'or i en va guanyar una segona.
0: Va arribar l'any següent, el 2022.
5: Alexia Putellas.
4: Bueno, estoy muy feliz de volver a estar aquí. Cuando hace un año conseguimos ganar el primero, me propuse yo misma intentar mejorar ese año para ponerlo al servicio del equipo y por supuesto que verlo recompensado de esta manera pues me enorgullece. Al club es un privilegio jugar al Barça, bueno, tothom sabeu que soc culé i viure el que vaig viure l'any passat amb els dos partits al Camp Nou, tota l'afició, un altre cop moltes gràcies. Gràcies per confiar en mi i per deixar-me ser part d'aquest projecte.
2: La prominència que van donar Alexia als dos guardons com a millor futbolista del món la van situar en una posició de referent amb la qual ella, que no li agraden els focus individuals, no s'hi va sentir massa còmode, però no va tenir més remei que assumir i crec que fins i tot l'ha acabat gaudint. Per això l'hem vist amb un paper de lideratge no només futbolístic, no només a nivell de vestidor, sinó també a nivell del que ha significat a nivell social el canvi, la professionalització del Barça femení, a nivell d'inspiració més enllà del que és estrictament l'esport. Per això Anna ha sigut, entre altres coses, líder també d'intentar impulsar aquest canvi a nivell estatal.
0: Totalment, perquè si ho recordem, ara ja ens sembla que és llunyà, però va haver-hi un moment on 15 jugadores es van negar a anar amb la selecció espanyola reclamant a la federació que havia d'aconseguir millors condicions, que s'havia d'igualar les condicions laborals amb els seus companys, amb els futbolistes homes. Molta gent no ho va entendre, se les va titllar de capritxoses, de jugadores que només tenien queixes i volien posar o treure entrenadors, i en una roda de premsa a Suècia, ja cansades, ja molestes que no se les escoltés, Alexia Putellas va sintetitzar el sentiment de tota una professió.
6: Nosotras veníamos reclamando que nos escuchara.

0: durante bastante tiempo, porque estábamos detectando o sabíamos ya que estaba habiendo durante muchas décadas, demasiadas, una discriminación sistemática con el femenino. Tuvimos que pelear muchísimo para ser escuchadas. Como sabréis, eso conlleva un desgaste que nosotras no queremos tener, porque lo que nos preocupa es lo de dentro del campo, es ganar. Ayer hacía un mes del Mundial que ganamos, sucedieron unos hechos inadmisibles, bajo nuestro punto de vista, con la gota que colmó el vaso con la posterior asamblea, y ahí dijimos pues que esto no podía suceder, que no queríamos continuar por ese camino. Teníamos que decir que tolerancia cero.
1: Alexia fa aquest paper de lideratge i no només li van arribar les distincions individuals en l'àmbit esportiu, sinó també a nivell institucional, i va transcendir, per exemple, Palet el dia que va recollir la Creu de Sant Jordi,
2: on també va aprofitar per fer un discurs reivindicatiu, un discurs on queda demostrat que la figura d'Alexia transcendeix el que és només l'esport.
3: Som aquí per quedar-nos, som aquí per ajudar les que vindran, perquè encara falta molt de camí per fer. Aquests dies ho veieu, amb la greu situació que estem afrontant amb la federació, canvis que totes sol·licitem perquè a cap dona, dins o fora del futbol, no hagi de viure mai cap més situació de menyspreu, faltes de respecte o abusos.
2: I és que aquí veiem una Alexia empoderada, una Alexia que no li molesta parlar del que les futbolistes reclamen i del que creuen que és just, però si ens anem 10 anys enrere, ara, el 2016, una Alexia, ella mateixa ho explicava en un contingut del club que va gravar al costat del llavors futbolista del Barça, Gerard Piqué. Escoltem, i costarà de reconèixer la Teje, una Alexia completament anònima.
4: No, jo sóc totalment anònima pel carrer. Aviam, sí que hi ha hagut casos puntuals que potser és un seguidor de futbol femení o del Barça inclús, que sí que se't queda en plan, hòstia, ets l'Alexia, però bueno, ni de bon tros com ell, segur.
2: Impacta escoltar aquest document, Teje. 10 anys fa que Alexia deia doncs, que sí, que algú potser la parava pel carrer, però que ni de bon tros era el que s'anava a convertir ara.
1: És que una de les imatges que tinc gravades a la retina seguint aquest Barça femení els últims anys és passejar pel centre de Turí la nit abans de la final del 2022 i trobar la típica lona promocional de la marca que la patrocina al centre de Turí, davant del Palau, amb una imatge gegant d'Alexia. Ho havíem vist aquí a Barcelona ja a Canaletes, el 2022 no era tampoc habitual, però que a nivell internacional ja fos una imatge, una icona tan grossa, és un canvi que ve proporcionat per la dimensió que estem repassant que ha agafat Alexia Putellas i el Barça que ja ha liderat a nivell mundial. Aconseguit, clar, òbviament també pel gran salt a nivell esportiu que ha fet un equip que fa 7 anys era una joguina a mans de l'Olímpic de Lió, golejat en mitja hora a la seva primera final de la Champions de la història. Era pràcticament una excursió del cau, aquell viatge a Budapest. Tot era nou, tot era curiós i hi havia poc ambient de competició, i el contrast absolut és com han girat absolutament el relat i com li han tornat el pòquer de gols al Lió aquest cap de setmana per guanyar-li la segona final de Champions en 3 anys.
2: I per entendre aquesta quarta Champions, aquesta golejada que vam viure fa tan sols uns dies a Oslo davant l'Olímpic de Lió, hi ha una frase, Teje, que ha quedat per la història del barcelonisme, perquè l'any 2021, en ple Covid, unes semifinals de la Champions que es van jugar en seu neutral d'una manera molt estranya, el Barça...
1: 2020, queia... no? Van ser? 2020, perquè 21 és la de Göteborg.
2: Exacte, 2020, de manera estranya, van caure en seu neutral contra el Wolfsburg. En aquell moment semblava que potser el projecte estava fent un pas enrere, però res d'això, perquè Alexia sortia a dir que efectivament entre el Barça i els equips top mundials no hi havia distància.
5: Llegint el partit, veient com ha acabat el Wolfsburg, creus que aquesta distància ha quedat demostradíssima avui, que ja gairebé no existeix?
0: No hi ha distància.
2: Van ser 4 paraules, Teje va ser molt concreta, però va ser una frase que va empoderar tant a les seves companyes com a tota l'afició, perquè si Alexia ha estat una enorme futbolista i és una enorme futbolista a la gespa, també és una persona amb moltíssim pes al vestidor. És a dir, és una jugadora respectada, una jugadora escoltada per les seves companyes, una jugadora que ha fet molta feina bruta com a capitana per tal de mantenir els equilibris al vestidor, i aquesta temporada hem tingut el plaer, el privilegi de parlar el que t'hi jugues amb diverses futbolistes de l'actual plantilla, i dues de les joves, com són Clàudia Pina i Vicky López, ens han dit el següent sobre Alexia.
6: L'Alexia és la millor jugadora del món, és la meva referent en la que em porto fixant durant molts anys. Sempre dic que l'Alexia és el Barça i el Barça és l'Alexia. Prengui la decisió que prengui, crec que s'haurà d'entendre si és que s'acaba anant, però bueno, ella sempre vol el millor pel club. Bueno, em recorda una mica com quan se'n va anar Messi, que em costava molt imaginar el Barça sense ell. Crec que Alexia és el mateix pel femení que Messi va ser pel masculí.
7: Para mí es una persona muy importante. Al final, el primer día que llegué ya se acercó a mí, que cualquier cosa que ya estaba para mí. No es lo típico que lo dices y luego Dios sabrá. La realidad es que siempre que he estado mal, incluso cuando yo no se lo decía, ella lo notaba y me ayudaba muchísimo. A ver, al final Alexia lleva muchos años aquí, es muy importante, es la capitana, pero llegará un día en el que Alexia no esté en el Barça, por las razones que sean, entonces, bueno, pues al final acostumbrarse.
1: És que no coneixem el Barça femení sense Alexia, com a mínim a nivell professional, des que el club va professionalitzar la secció el 2015 i, òbviament, totes les joves que l'han tingut com a referent des que han entrat al club, tampoc. Alexia les ha apadrinat, les ha ajudat a integrar-se a l'equip, a fer aquest salt al futbol professional i demà, com no pot ser d'una altra manera, l'acompanyaran, recordem-ho, Palet, recordem-ho, demà a les 11 del matí, acte que consistirà en, o qui assistirà?
2: Assistirà tota la plantilla actual, totes les seves companyes. Recordem que demà el Barça juga l'últim partit com a local de la temporada a la tarda, a les 7, contra la Reial Societat, el Johan Cruyff. Que ningú marxi després del partit, perquè també adreçarà unes paraules postpartit a l'afició, però abans ho farà en un acte institucional amb la plantilla, amb tota la junta directiva, i assistirà el president interí Rafa Juste, també l'electe Joan Laporta, estarem a la premsa i serà el moment on, a banda del vídeo que ha gravat per les xarxes socials, Alexia verbalitzarà aquesta sortida del Barça quan acabi la temporada, del qual falten tan sols uns dies. Aquest diumenge acaba, és l'últim partit del Barça, per tant queden dos partits per veure Alexia vestint la samarreta i l'escut del Barça.
1: Serà demà a les 11 del matí i podreu seguir l'acte de comiat d'Alexia Putellas en un especial del Què t'hi jugues. Demà a les 11, a les freqüències de SER Catalunya, on escolteu l'Aquí Catalunya cada matí amb la Marina Fernández, en aquelles freqüències trobareu un especial del Què t'hi jugues per seguir íntegrament en directe l'acte d'Alexia Putellas. Ja sabeu que a l'app de la cadena SER és la manera més fàcil de trobar tota l'oferta que tenim sempre. Quan tenim doble oferta, triple oferta, quàdruple oferta, allà ho trobeu tot. Per tant, demà a les 11, si voleu seguir en directe l'acte d'Alexia Putellas, entreu a l'app de la cadena SER si teniu amb el dispositiu mòbil, o a la web si sou a l'oficina i us és més còmode des de l'ordinador, i si no, des de la ràdio, si sou al cotxe no podeu connectar el mòbil al cotxe, doncs a les freqüències de SER Catalunya, les que són el 103.5 a la província de Barcelona, allà on escolteu l'Aquí cada matí i on escolteu el Què t'hi jugues Barça quan juga el Barça els seus partits de Lliga, Champions, Copa, Supercopa, etc. Allà trobareu un Què t'hi jugues íntegre per seguir aquest acte d'Alexia Putellas amb el Sique, amb el Flaqui, amb tot l'equip de SER Catalunya.
2: Hem resseguit tota la seva trajectòria, però crec que ens ha faltat puntualitzar quin serà el futur d'Alexia.
1: Sí, vols fer-ho ja avui? No vols respectar-li el dol?
2: Bé, informativament, perquè els oients també ho sàpiguen, el futur d'Alexia apunta cap a Anglaterra, cap al London City Lions. És un equip que ha jugat aquesta temporada la seva primera a la primera divisió, que forma part del conglomerat de Michel Kahn, és a dir, també és cosí germà de l'Olímpic de Lió, tots estan sota el paraigües de la mateixa propietària, i cap allà tot apunta que serà on marxarà Alexia Putellas.
1: Però li farà un Jonathan i l'any que ve la reclutarà pel Lió? O...
2: Jo ja no dic no a res, Tege.
1: Alexia s'ha guanyat el dret de fer el que vulgui perquè sempre serà llegenda i història del Barça. No ens ho volíem creure, tot i que ho veníem tenint bastant mastegat. Anàvem buscant indicis que ens fessin mantenir l'estat de negació fins que fos oficial. Però
2: la temporada per ella ha estat perfecta. Se'n va i demà ho dirà, deixant el Barça el més amunt que ha pogut.
1: I crec que és el més intel·ligent que pot fer, marxar i marxar bé quan ho ha fet absolutament tot,
2: per Alexia. La porta gran.
1: A dins del camp i a fora del camp. Palet, després més, que a 11:45 hi ha l'Arguero, demà al matí més, demà l'agradaria més, i això no s'atura.
2: Ens escoltem, fins ara.
1: Són les 8:52.